0: Catalunya Música.
1: Per continuar, us proposem sentir la sonata per violí i piano en mi menor, opus 82, d'Eduard Elgar. Els intèrprets són la violinista Midori i el pianista Robert MacDonald.

La violinista Midori i el pianista Robert MacDonald interpretaven la sonata per violí i piano en mi menor, opus 82, d'Edward Elgar.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música tot seguit podreu sentir els quatre últims lieder per a soprano i orquestra de Richard Strauss. René Fleming els interpreta amb l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Christian Thielemann, en aquest enregistrament fet el 2008.

0: Sentíem els quatre últims Lieder per a soprano i orquestra de Richard Strauss en la veu de René Fleming i l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Munic dirigits per Christian Thielemann.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Per continuar, us convidem a sentir la Simfonia Espanyola, opus 21, d'Eduard Lalo, interpretada pel violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París, dirigida per Georg Enescu.

Hem sentit la Simfonia Espanyola Opus 21 d'Eduard Laló en la versió del violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París dirigida per Gheorghe Enescu.

0: Catalunya Música.
1: La música de Sergei Rachmaninov ens acompanyarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia. Sentirem el seu trio elegíac en re menor, opus 9, número 2, en la versió que n'interpreta el trio Baradin.

0: Aquest era el trio elegíac, el trio opus 9 número 2 de Sergei Rachmaninov, trio escrit en la tonalitat de re menor que hem sentit en la versió del trio Baradín.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentim ara la pianista Yuja Wang interpretant la sonata per piano número 2, opus 35, de Frédéric Chopin.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit, el que sentirem a Catalunya Música és la Simfonia número 2, escrita en la tonalitat de re major per Johannes Brahms. Simfonia opus 73 del compositor alemany que us oferim, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

Aquesta era la sinfonia número 2 en re major, opus 73 de Johannes Brahms, i la sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín i Nikolaus Harnoncourt, que la dirigia en aquest enregistrament fet el 1996.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb el concert per orquestra de Béla Bartók que ens interpreta l'Orquestra Simfònica de Baltimore dirigida per Mary Nelsop.

0: L'Orquestra Simfònica de Baltimore, dirigida per Mary Nelsop, ha interpretat el concert per a orquestra de Béla Bartók.
1: Catalunya Música.

La música de Bach és la que us proposem de sentir tot seguit aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música, la seva suite anglesa per a teclat número 5, escrita en mi menor i catalogada amb el número 810. Sentirem la versió que en fa la clavecinista Blandine Renaud.

Aquesta era la suite anglesa per a teclat número 5, suite en mi menor, número de catàleg 810, de Johann Sebastian Bach. L'hem sentit en aquesta versió de la clavecinista Blandin Ranu, una suite estructurada en un conjunt de 7 danses.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
4: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
1: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a 6:00 PM. Albert Torrents i Marta Lanau.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja ens hi torneu a tenir. El primer temps, ja sabeu, l'espai més matiner d'aquesta emissora. Avui, justament, començarem reflexionant sobre la bogeria. I és que estem a la primavera i sembla que allò que... aquella vella dita, que la primavera la sang es vera, doncs bé, sembla que és l'època en què se situen i ubiquen les grans històries d'amor i els embolics d'amor. Com a mínim així sembla que tirem de tòpic de la literatura romàntica. I és veritat que a nivell creatiu, per un compositor, per un dramaturg, parlar de la bogeria és donar-li l'opció de crear personatges que després permeten a intèrprets, diguem-ne actors, diguem-ne músics, exaltar, diguem, les seves capacitats tècniques interpretatives posades al servei de l'expressió d'un estat d'ànim histriònic. I això realment és formidable, perquè també nosaltres, com a públic, quan assistim a una obra teatral o a un concert, diguem que som capaços d'apreciar el control, la capacitat de racionalització, la tècnica i tot el que hi vulgueu dir que aquella persona que està dalt de l'escenari està esmerçant per fer-nos creure que allò és una escena de veritable bogeria. O dit d'una manera rasa i curta, que l'última cosa que s'ha d'estar per fer una escena així, tant en el teatre com en la música, és boig. És a dir, que és quan més has de tocar de peus a terra. I si no, pregunteu-li a totes les sopranos que en alguna ocasió han tingut l'oportunitat d'interpretar una de les escenes de bogeria operístiques de referència de tota la història de la música. Efectivament, l'escena de la bogeria de Lucia di Lammermoor. Observem com la soprano, interpretant aquesta meravella, toca perfectament de peus a terra.

0: L'àrea de la bogeria, l'escena més cèlebre en aquest sentit que ens ha arribat de la història de la música, és aquesta àrea de l'òpera Lucia di Lammermoor, inspirada en una de les obres literàries de l'escriptor escocès Walter Scott, autor d'altres pàgines com La bonica noia de Perth, etc, etc, i hem pogut sentir-la en aquesta interpretació a càrrec de la soprano Hai Yung Lee al costat de l'orquestra de l'òpera d'Hamburg, dirigits per Simon Young. Ens ha agradat aquesta versió, entre altres motius, perquè incluïa l'harmònica de vidre. Sabíeu que per reforçar la semiòtica de bogeria de la cantant Donizetti va incloure l'ús de l'harmònica de vidre, que en els seus temps, estem situats, recordem-ho, a meitats de la dècada de 1830, es creia que els intèrprets d'harmònica de vidre acabaven embogint, i per tant hi va haver la tendència a creure que precisament aquest so s'associava a la bogeria, i d'una manera hàbil Donizetti el va incloure. El que va passar és que ben aviat van desaparèixer els intèrprets d'harmònica de vidre i, per tant, diguéssim que es va haver de substituir per una segona flauta. En qualsevol cas, aquí ens ha quedat aquesta versió, diguem-ne, original de l'escena de la bogeria de la Lucia di Lammermoor del compositor de Bergamo, amb la que avui us hem donat la benvinguda al primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I clar, sentint una música així, tan preciosa, tan intensa, tan romàntica de Donizetti, al final també nosaltres hem acabat, entre cometes, embogint de felicitat sentint músiques tan maques i pensant, escolta, i l'escena de bogeria més antiga que podem trobar a la història de la música, clar, és difícil, perquè hi ha moltes òperes del segle XVIII, de principis del XVIII, que no han transcendit, que encara estan endreçades en arxius plenes de pols i de verdet, evidentment, les partitures. Però en qualsevol cas podem parlar, en termes així una mica més amplis, una de les òperes probablement més antigues que inclou una escena de bogeria ens portaria a Londres de Handel, el gener de 1733, quan en el Teatre Reial, el King's Theatre, s'estrenava l'òpera Orlando, una escena de bogeria desenvolupada a l'estil de l'època. Això vol dir una bogeria més retòrica que psicològica. És una característica pròpia del racionalisme, està clar. Nosaltres sentirem aquesta escena de l'òpera Orlando. Ah, stigge larve, vague pupille.

furia che suoni di martoro. Dove? Questa è Nerolo. A prosè.

Tempesta a la ràdio per acabar aquesta ària del compositor Georg Friedrich Händel, extreta de la seva òpera Orlando, a Stigge larve vaghe pupille, estrenada el gener de 1733, una ària de bogeria, una ària més retòrica que psicològica, però farcida de contrastos, un discurs musical fragmentat, combinant moments furiosos amb moments lírics, una manera retòrica de retratar la bogeria pròpia del barroc. I així, doncs, hem sentit a Bay un Meta, contratenor, i la Baroque Orchestra de René Jacobs interpretant aquesta pàgina de referència, una de les primeres àries de bogeria que conservem en el món de l'òpera. Una altra mostra la trobem escrita no gaires anys més tard, 12 anys després, el 1745, el mes de març d'aquell any, a Versalles, a la sala de la Grand Écurie, s'estrenava l'òpera Platé, de Jean-Philippe Rameau. És una òpera burlesca, amb elements de ballet, molt en l'estil del refinament coreogràfic i teatral propi de l'època, i per aquí al mig apareix una nimfa que protagonitza una escena plena de contrastos i d'ornamentació, tot posat al servei de la bogeria, però és una bogeria irònica, còmica, per tant, esdevé una mena d'excepció aquesta escena de la bogeria, normalment de caràcter tràgic, però en aquesta ocasió de caràcter cínic. Vet aquí aquesta ària de Platé, Formons le plus brillant concert aux langueurs d'Apollon.

Està clar que la posada en escena havia de ser molt divertida en aquesta producció que acabem de sentir de l'ària O Langueur de Pelon, que pertany a l'acte segon de la comèdia lírica Platé de Jean-Philippe Rameau. L'hem sentit interpretada per Patricia Petitbon al costat de Les Concerts d'Astrée dirigits per Emmanuel Haim. Patricia Petitbon feia el paper de la bogeria en aquesta interpretació, incloent un despertador. Mira, ens ha anat de perles a l'hora en què estem a Catalunya Música, ara que passen 3 minuts de les 7 del matí, sentint àries de bogeria, però ja us diem que aquesta és una excepció en la història de la música. Normalment les àries de bogeria no són còmiques, sinó que acostumen a ser tràgiques. I, de fet, reprenem aquest fil més habitual i entrant ja en el romanticisme. Una de les àries que, vaja, de les primeres així de referència preciosa, bel canto en estat pur, la trobem a una de les primeres òperes de Bellini, concretament la tercera, Il Pirata. Bellini l'estrenava a la Scala de Milà l'octubre de 1827. Va ser, de fet, la primera òpera de Bellini que va generar un èxit tangible i que el va consagrar d'alguna manera, de manera definitiva, tot i que era un compositor molt jove i que, de fet, moriria aviat, és a dir, que va morir amb 31 anys. Aquesta òpera la va recuperar Maria Callas l'any 1959, després d'haver estat adormida en el somni dels justos durant molt de temps, i just trobem una escena de bogeria Col Sorriso d'Innocenza, el gran moment de l'òpera per la soprano protagonista, i és el que sentirem tot seguit. Un tast, doncs, de Il Pirata de Vincenzo Bellini.

Aquí teniu un testimoni de com aquest jove sicilià format a Nàpols que es deia Vincenzo Bellini va aixecar els cors i les ànimes del públic europeu, sobretot italià, del seu temps. Amb prou feines una desena d'òperes i morint amb 31 anys, Bellini va esdevenir una veritable llegenda, sobretot després de l'estrena d'aquesta òpera, Il Pirata, la tercera que componia, que estrenava a l'Escala de Milà i que esdevenia el seu gran èxit. El personatge d'Imogene és qui cantava aquesta ària, en aquest cas la soprano Renée Fleming, al costat del cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per Bruno Campanella, l'ària de la bogeria de l'òpera Il Pirata, col sorriso d'Innocenza o sole ti bella di tenebra. Així doncs, això passava el 1827 a l'Escala de Milà. Doncs tres anys després, Gaetano Donizetti estrenava Anna Bolena al Teatre Carcano, també de Milà, el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre. Just a Anna Bolena hi trobem una altra escena de dramatisme psicològic amb la que Donizetti anticipa l'ària que ja hem sentit en començar el nostre primer temps d'avui, l'ària de bogeria de la Lucia di Lammermoor. Vaja, aquí veurem com en aquesta escena teatralment molt potent el compositor passa del lirisme al furor en pocs compassos. És l'escena que comença amb allò del còpia iniqua. Tast d'Anna Bolena, impressionant, prepareu-vos, de Gaetano Donizetti.

recordadíssima Edita Gruberova, que no ens va fer passar bones vetllades a Barcelona quan venia a interpretar el seu repertori com aquest, aquesta ària de l'acte segon de l'òpera Anna Bolena, còpia iniqua de Gaetano Donizetti. L'acompanyava l'orquestra de la ràdio hongaresa, dirigits, i el cor, evidentment, dirigits per Elio Boncompagni. En aquesta producció també hi cantava Josep Bros. Bé, aquí hem pogut sentir una altra ària de bogeria. I hem entrat ja, embogint tots plegats, en una partida d'escacs. El 27, Bellini estrenava Il Pirata. El 30, a Milà, Donizetti estrenava la que acabem de sentir, Anna Bolena. El 31, Bellini responia amb La Sonàmbula. Recordeu com acaba La Sonàmbula? Precisament amb una altra ària de bogeria. Bé, aquí hauríem de fer el matís. No és ben bé de bogeria, perquè la noia està sonàmbula. Però sí que és veritat que si alguna cosa tenen en comú la bogeria i el sonambulisme és l'alienació mental, la inconsciència. Per tant, podíem posar-les dins del mateix gènere. I així, d'aquesta manera, va ser com el març de 1831, en el Carcano de Milà, Bellini estrenava La Sonàmbula, que acaba amb aquesta ària.

Així era l'ària aquesta, la part de la cavatina de Non crede a mirarti, l'ària, la gran ària final de l'acte segon de l'òpera La Sonàmbula, que seguiria de la gran cabaleta. La sentíem en la versió d'Edita Gruberova al costat de Josep Bros i també del cor de, i l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigits per Marcello Viotti. Avui, àries de bogeria. L'any 31 Bellini estrenava aquesta que acabem de sentir en el Carcano de Milà, La Sonàmbula. El gener del 35, el mateix Vincenzo Bellini estrenava I Puritani. L'estrenava al Teatre Italià de París. Era l'última òpera que estrenava Bellini. Ell encara no ho sabia. Moriria uns mesos més tard de manera sobtada. Efectivament, en aquesta òpera hi ha una de les escenes de bogeria més líriques i podríem dir que més angelicals del Bel Canto, quan Elvira perd la raó per amor, per la seva... però la seva bogeria és com més dolça, com més etèria. Aquesta és l'ària o redet de mi l'aspeme qui la voce sua soave.

El personatge d'Elvira, aquí l'interpretava la soprano Olga Peritiatko, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, Hamburg, dirigits per Enrique Mazzola. Era l'ària O redetemi la speme qui la voce sua suave de l'acte segon, l'ària d'aquest dolç embogiment del personatge d'Elvira, la música de Vincenzo Bellini, recordeu, com una mena de partida d'escacs d'òperes amb àries d'alienació mental, de bogeria. El gener de 1835, Bellini estrenava I Puritani a París i aquell setembre Donizetti estrenava la Lucia di Lammermoor, que ja hem pogut sentir en començar el nostre primer temps d'avui. Ja veieu quina partida d'escacs tan espectacular, que bé que s'ho havia de passar al públic de l'època veient aquestes estrenes tan meravelloses d'òperes punteres del bel canto. Però nosaltres, amb la nostra selecció, el primer temps de Catalunya Música, saltem cap al març de 1847, és a dir, 12 anys endavant, quan Bellini era mort i Donizetti ja estava pràcticament, com qui diu, fora de combat. Va ser aleshores quan Giuseppe Verdi estrenava l'òpera Macbeth. Lady Macbeth és una de les pàgines, diguem-ne, que forma part de la foscor d'aquesta etapa del compositor que en diem anys de galeres, una escena de sonambulisme en què Lady Macbeth, consumida per la culpa, delira mentre camina dormint. Verdi, en el seu característic estil primerenc, ens fa un retrat psicològic amb una vocalitat àspera, plena de tensió, fosca, inquietant. Vaja, que som davant d'una de les escenes més inquietants del repertori de Verdi, i hauríem de dir del jove Verdi. És el fragment que sentim tot seguit. Una macchia equi tutora de l'òpera Macbeth de Giuseppe Verdi.

Eren a Netrebko fent de Lady Macbeth al costat de l'orquestra del Teatre Reggio de Turí, dirigits per Gianandrea Noseda. Ens han interpretat aquesta ària de l'acte quart de l'òpera Macbeth de Giuseppe Verdi, una macchia equi tutora. La música de Verdi que, vaja, avui ens ha permès completar aquest recorregut d'àries així de bogeria italianes i que ara complementarem amb una ària del compositor francès Ambroise Thomas. Si ara sentíem el Macbeth, que és de 1847, doncs bé, 21 anys més tard, a l'Òpera Nacional de París, el 1868, Ambroise Thomas estrenava la seva Hamlet, o hauríem de dir-ho en francès, Hamlet. Vet aquí que en aquesta òpera el compositor canvia, a partir de la proposta que li fan els llibretistes, l'angle de la història. Fa una versió operística que alleugereix d'alguna manera la història, traient la mort final del personatge protagonista, cosa que en els puristes de Shakespeare no va agradar, i explicant la tragèdia de Shakespeare, aquesta vegada des del punt de vista d'Ofèlia, personatge que, per tant, assumirà el protagonisme. Precisament aquesta soprano és la que cantarà l'ària de la bogeria d'Ofèlia, l'ària Pâle et Blonde, recordeu, de l'òpera Hamlet d'Ambroise Thomas.

0: Era Sabine de Vielle qui ens interpretava, de Vielle, volíem dir, que qui ens interpretava l'orquestra de, amb l'orquestra dels Camps Elisis de París, dirigits per Louis Langres, aquesta ària Palais Blonde, que és un dels moments de la gran escena de la bogeria d'Ofèlia extreta de l'òpera Hamlet d'Ambroise Thomas. Una melodia, ho heu pogut apreciar, amb una subtil inspiració d'influència escandinava. No oblidem que la història de Hamlet se situa a Dinamarca. I aquí el compositor francès ha volgut agafar una melodia que potser més d'un us ha pogut fer pensar una mica amb les melodies del compositor noruec Edvard Grieg, que per tant també era escandinau. Bé, amb aquesta ària de la bogeria del Hamlet d'Ambroise Thomas sí que tanquem el recorregut que us hem proposat aquest matí per àries de bogeria amb les que hem embogit tots plegats.
1: El primer temps.
0: Ara també és veritat que quin goig poder embogir amb tanta bellesa vocal, amb totes aquestes àries de compositors diversos. Bé, doncs, sabíeu que en el ballet també hi va aparèixer alguna escena de bogeria? Potser la més cèlebre és l'escena que apareix en el ballet Giselle del compositor francès Adolphe Adam, inspirat en una història que havia escrit l'alemany Heinrich Heine el 1835. El ballet s'estrenava a París el 1841 i al final del primer acte Giselle, enamorada i rebutjada, rep un cop psíquic tan fort que comença a delirar i a actuar presa de bogeria sense que ningú sàpiga consolar-la. Vet aquí aquesta escena de bogeria coreogràfica amb la que avui acabarem el primer temps. De fet, no tenim temps. Haurà de ser ja en una altra ocasió. Acomiadem el primer temps i serà fins demà al punt de 6:45.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Sembla que la intel·ligència artificial, amb tots els matisos que vulguem i en les formes que pren i prendrà, ha arribat per quedar-se. La tecnologia avança i pren camins curiosos. I en aquest revolt en què ens trobem, val la pena aturar-se i pensar qui o què és el que hi ha a l'altra banda. I molt resumidament, a banda de les empreses que generen aquests programes, el que hi trobem és una visió de l'ésser humà que de totes ens empobreix, que redueix el nostre pensament a una suma de visions mitjanes, que elimina el que cadascú és com a individu. Reclamem, doncs, ser únics, ser irracionals, imprevisibles i subjectes a l'emoció i a l'error. Reclamem l'espai dels somnis i l'experiència, on no hi caben els algoritmes. Reclamem-nos humans i imperfectes. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 19 de maig. Aquí comença Tots els matins del món i ho fem, com sempre, donant-vos les gràcies per la vostra companyia. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia. Una humana i imperfecta.
1: I tant. Això, mira, és que no falla. Sempre l'error ja l'assumim i serà, i l'abracem, i aquí doncs funcionem i tirem endavant. Aquestes tres horetes diàries de ràdio, com m'agrada dir-ho, això. Però sí, ens posem en marxa i a veure què tenim avui.
2: Doncs molta música, com sempre, durant aquestes 3 hores que us acompanyarem fins a les 11. I en aquesta primera hora, concretament, serà quan farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina que dirigeix Ottavio D'Antoni, un disc dedicat a les dues últimes sinfonies de Mozart i Haydn. I arribarem a les 9, filosofant una mica. Ara feia dies que no ho fèiem. Serà amb en Diego Civilotti.
1: De moment encara no sabem de què ens parlarà.
2: No.
1: Que ens farà pensar i treballar a primera hora.
2: I ens farà la pregunta, aquella pregunta que a aquestes
1: hores
2: del matí...
1: Vosaltres, Esther i Maria, què en penseu que... I aleshores deixa anar allà el que li sembla i ens toca la suar.
2: Ell ho fa molt bé.
1: Sí, i tant. Sort d'això.
2: A la segona hora tindrem... No me n'oblido, Maria, les fake news.
1: Sí, que és dimarts.
2: Avui és dimarts i li toca a l'Alba Quinquillà. I conversarem també cap a 2:15 amb avui no un convidat ni convidada, sinó 3 convidats.
1: Estarem que apretadets aquí a la taula,
2: sí,
1: però cap problema.
2: Estarem justets. Són 3 dels membres de Gralles Ninot, que és el projecte de Gralles en impressió 3D. I avui tancarem el programa sent tot orelles. Ho farem, com sempre, amb la Sofia Martínez.
1: La Sofia, que de fa ja un parell de seccions ens acompanya a descobrir els tipus de veu humana.
2: Exacte.
1: I a tenir aquesta percepció auditiva ben desperta per identificar-los. Doncs gràcies, Esther. I entrem a la peça de les 8, amb una creació de Germain Taillefer, una obra de cambra, en concret, que és el seu trio en piano, que en el seu darrer moviment doncs pren formes imprevistes i presenta girs harmònics i melòdics sorprenents. Una finestra oberta, que aquí interpreten Renate Egebrecht, Friedemann Kupsa i Angela Gassenhuber. Un bon dia diferent.

Després dels ritmes àgils de Taillefer, hem volgut saltar la creació contemporània que connecta directament amb el passat gràcies a aquesta versió de Gabriele Bagnati de l'Adagio del concert número 23 per piano de Mozart. Uns minuts per respirar i deixar-nos traspassar per l'essència simple però imprescindible. I tornarem de seguida a Mozart i també ho farem el disc de la setmana. Avui les coses són així. Però, de moment, una pinzellada de Stravinsky i el seu ballet Pulcinella amb la lleugeresa de l'orquestra de Cambra Mahler i la direcció de Pablo Heras Casado.

Un filo c'è.

I ja us ho deia jo, que tornaríem a Mozart, aquí Andrés Schuhan i les noces de Figaro, amb l'ària Vedrò mentrio sospiro, un dels tracks inclosos al seu últim disc, que comparteix amb l'orquestra del Mozarteum de Salzburg i la direcció de Roberto González Monjas. Una gravació, per cert, que va ser disc de la setmana, aquí al programa, i que encara és que no em puc creure que jo em perdés per culpa d'un virus. En fi, sempre hi podem tornar. Però ara sortirem de les zones de confort i entrem a les de descoberta, gràcies a la compositora canadenca Violet Archer. Ens situem, doncs, al segle XX per sentir-la en el seu estil neoclàssic, amb influències de Bartók i Stravinsky. I ho fem amb el tercer i últim moviment del seu concert per piano, en la versió de l'orquestra CBC de Vancouver, dirigida per John Elliott Gardiner i amb la pianista Cristina Petrovska-Kiliko.

Doncs de Violet Archer hem passat a Elisabet Jaquet de Laguer, figura central de la cort de Versalles del rei Sol, Lluís XIV de França. Sentíem un fragment de la seva primera sonata a violí sol i viola de gamba amb orgue, en la versió del conjunt liderat pel violinista Frederic Martin. Espai ara per una creativitat i una expressivitat diferents, la de Piotr Ilich Tchaikovsky i un dels seus nocturns. Andante sentimental és la indicació que l'acompanya i potser caldria deixar els mocadors a punt. Aquí el sentim en una versió per violoncel i orquestra amb Gabriel Schwabe i la Sinfònica d'Aachen, que acaba de veure la llum.

0: Els darrers minuts els hem passat a Rússia gràcies al compositor Alexander Vepri, que aquesta era la seva cançó de joia. Sorprenent, rítmica, lluminosa, amb diverses etapes al llarg de la seva durada, és la cara solar de les seves dues cançons simfòniques per orquestra, que aquí interpretava la Simfònica de la BBC de Gales, dirigida per Christoph Matthias Müller.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.

0: Les 8 i 37 minuts del matí, ja us avisàvem fa una estoneta que tornaríem a entrar al repertori de Mozart, i és que és el moment de fer una nova immersió en l'àlbum de la setmana, el segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina, que dirigeix Ottavio D'Antone. Un disc que ha publicat el propi segell de l'orquestra, HDB Sonus, i que està integrat per les dues últimes sinfonies de Mozart i Haydn.
1: Tal com comenta Ottavio D'Antone en el llibret del disc, un text musical pot tenir diferents nivells d'interpretació. Durant els segles XVII i XVIII, la retòrica i diversos codis semàntics permetien transmetre significats musicals mitjançant elements simbòlics, estructurals i emocionals, fet que aportava una gran capacitat expressiva a les obres. Amb els canvis estètics i filosòfics dels segles XVIII i XIX, aquesta interpretació més simbòlica va anar perdent protagonisme, mentre que l'expressivitat es va centrar més en la subjectivitat del compositor. Això va comportar una necessitat més gran d'especificar a les partitures indicacions que abans es deduïen d'una pràctica compartida. Tot i així, sempre hi ha aspectes interpretatius que no es poden escriure i que l'intèrpret ha de reconstruir a través del coneixement, l'experiència i la sensibilitat pròpia. I és en aquest sentit que es podria afirmar que el coneixement filològic i la pràctica de la música antiga poden facilitar, en el context de repertoris més moderns, la identificació i la comprensió de les intencions i els trets estilístics que provenen de la cultura i la mentalitat del passat.
0: Esther, ahir ja vas comentar que per aquest segon volum del projecte han seleccionat aquestes dues sinfonies de Mozart i Haydn amb l'objectiu d'analitzar el grau de maduresa artística que van assolir aquests dos compositors.
1: Així és, Maria. Dues sinfonies que, tot i estar separades per 7 anys i compartir un mateix llenguatge formal, mostren plantejaments clarament diferenciats. La de Mozart presenta un caràcter més reflexiu i universal, mentre que la de Haydn destaca per una orientació més pràctica, teatral i vinculada a l'experiència sonora. En els dos casos, representen el moment culminant de la sinfonia com a forma musical i s'han convertit en un model essencial per al desenvolupament de la música sinfònica del segle XIX. Com a mostra, avui sentirem el tercer moviment de cadascuna de les sinfonies. Començarem amb el minuet de la sinfonia Júpiter de Mozart en la interpretació, en la indicació, volem dir, d'Allegretto, i després el minuet de la sinfonia Londres de Haydn en la indicació d'Allegro. Així els interpreta l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antone.

0: Esther, m'agrada l'aire optimista, que deixen aquests minuets, tant del de Mozart com el de Haydn, en aquesta versió que acabem de sentir, que és la que forma part del disc de la setmana, aquest imprinting de l'Acadèmia Bizantina.
1: Doncs sí, dirigida per Ottavio D'Antoni, un disc editat al propi segell de l'orquestra, HDB Sonus. Sentíem aquests minuets, el primer de la Sinfonia número 41, en do major, Júpiter, de Mozart, i aquest segon de la Sinfonia número 140, no, em va escriure moltes de sinfonies, Haydn.
0: 104 ja en són moltes, realment.
1: 104 ja són moltes, també anomenada Londres de Haydn.
0: Perfecte, doncs demà hi tornarem, en aquest disc, perquè ara que ja hem passat la barrera de 9:15 del matí, és moment de dir bon dia en Diego Civilotti. Bon dia, Diego.
2: Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Esther.
0: Benvingut de nou al programa amb aquesta secció L'harmonia de les idees que ens portes al terreny filosòfic. Sí. I si et sembla, comencem... No comencem així. Si nosaltres estem encantades de pensar i de que, a més, facis aquesta connexió musical, no?, que també és el que ens interessa. I si et sembla, com et deia, comencem amb aquest text que ens has preparat com a disparador d'aquesta harmonia de les idees d'avui. Diu així: hi ha un quadre de Klee que s'anomena Angelus Novus. Representa un àngel que sembla allunyar-se d'alguna cosa que mira fixament. Té els ulls oberts de bat a bat, la boca badada i les ales esteses. L'àngel de la història deu tenir un aspecte semblant. Té el rostre girat cap al passat. Allà on a nosaltres se'ns apareix una cadena d'esdeveniments, ell no hi veu sinó una única catàstrofe que va amuntegant ruïnes sense parar i les illença als peus. Ben segur que l'àngel voldria romandre al seu lloc, desvetllar els morts del seu son i unir de bell nou tot el que s'ha trencat. Però un fort vent sorgit del paradís se li ha quedat agafat entre les ales amb tanta empenta que l'àngel ja no és capaç de plegar-les. Aquesta ventada impulsa amb una força impossible d'aturar cap al futur al qual dona l'esquena, mentre que al seu davant el munt de ruïnes no para de créixer. Allò que anomenem progrés és aquest vent. Text, doncs, de Walter Benjamin sobre el concepte d'història, que parla de moltes coses, només a partir d'un quadre, parla d'història, de progrés. Avui de què parlem,
2: doncs, Diego? Sí. Avui, això és ràdio, però avui parlarem d'imatges, de quadres, i no només de quadres, sinó quadres que fan pensar, que és una qüestió molt antiga, perquè ja des de ben antic tenim algun exemple de descripció raonada de pintures que van una mica més enllà. L'origen remot serien les eicones, que són, és a dir, volen dir imatges de Firostrat de Lemnos, del segle III, que el que feien era el que se'n deia una èfrasi, és a dir, una traducció en paraules d'una imatge, d'un objecte visual, que és una qüestió filosòficament rellevant perquè, tenint en compte el pes que ha tingut Plató i el platonisme en el pensament occidental, la imatge ha tingut tradicionalment un estatut secundari, fins i tot sospitós. Fins i tot una societat com la nostra de la imatge, sospitem de les imatges o de la pensar en imatges, perquè per Plató era una mena de pèrdua de realitat. No?
0: Clar, és com que són dos conceptes, dues maneres d'entendre el món que no acaben de quadrar, no? La paraula, la imatge, i que la imatge sempre et perds alguna cosa pel camí, no?
2: Seria això. Avui anirem una mica a la contra d'aquesta tradició.
0: Veus que bé.
1: De la mateixa manera que la pintura de vegades ha estat una inspiració per la creació musical, això també ha passat a la filosofia?
2: Això ha passat i ha passat, s'articula d'una manera semblant, perquè igual que la creativitat musical moltes vegades ha trobat un estímul en el quadre, en la pintura, no?, i viceversa, doncs a la filosofia també en trobem aquest detonant, no?, de la reflexió filosòfica. És a dir, que l'enfoc de la secció d'avui serà no tant parlar de quadres com parlar de pensaments que tenen els quadres, les imatges, el seu punt de partida.
3: Unvorbereitet uns in die kühle Gruft des Einst zu rufen, von deren Wölbung uns die Gegenwart nur als ein Echo scheint zurückzuhalten.

0: Estem sentint l'obra Angelus Novus, precisament, de Helmut Höring, que és un títol que fa referència al text que hem llegit a l'inici.
1: Doncs sí, és una obra peculiar, una mena de collage vocal instrumental amb audiovisuals d'aquest compositor alemany, Helmut Höring, que posa en diàleg, com estem fent en aquesta secció, tres llenguatges, no? La pintura, la música, la filosofia, i on hi ha un personatge que és el propi Walter Benjamin, amb el text que llegíem a l'inici. Mm-hmm. El context de... aquest text que llegíem és una de les cites més conegudes que s'han fet mai sobre un quadre en un text filosòfic, i el seu context, per entendre'l, és l'assaig sobre el concepte d'història que Benjamin va escriure entre els anys 39 i 40, és a dir, poc abans de que malauradament es suïcidés a Portbou, fugint de la Gestapo, fugint dels nazis. Allà hi ha una de les cites també més compartides sempre de Benjamin, que és aquella que diu que no hi ha cap document de cultura que no sigui a la vegada un document de barbàrie. És a dir, que allà el que fa
0: visió
1: Benjamin...
0: Visió pessimista, eh?
1: És una visió pessimista. És difícil ser optimista als anys 40.
0: En el seu context tot té
1: realment
0: sentit.
1: Jo crec que s'entendria molt de mèrit. Sí. Doncs sí, és el que fa Benjamin allà és fer una crítica, una revisió, una crítica d'una manera de fer història, que és la de l'historicisme, que és aquella que considera que es pot rescatar científicament el passat i que a més veu la història com l'escenari d'un progrés infinit... I per això diu que la noció moderna de progrés té una idea d'una noció de temps buit i homogeni, com si anéssim pujant els graons d'una escala i, a més, el progrés té lloc trepitjant els vençuts.
0: I deixant les ruïnes enrere. No?
1: Exactament.
2: I com interpreta Benjamin el quadre de Pocli?
1: Doncs al centre de totes aquestes reflexions està aquesta referència a l'Angelus Novus, que és una aquarel·la petita, molt petita, que realment ell va comprar.
0: Sí, ho dèiem, no? Que és molt sorprenent, perquè no t'imagines aquest quadre si no l'has vist. Quan t'hi acostes dius, ups, vale.
1: Doncs sí.
0: D'acord.
1: Doncs, clar, per ell era una revelació filosòfica on hi veia moltíssimes coses que pot sorprendre quan veus el quadre realment, perquè dius, tot això ho veu Benjamin. I sí, per ell, aquesta imatge que es forma del quadre encarna la ruptura, la interrupció del temps històric, és a dir, aquella concepció del temps que considera que hi ha un encadenament causal entre passat, present i futur. I el que veu representat és aquest àngel de la història que té arrels al judaïsme, no oblidem que Benjamin era jueu, i que representa l'horror davant l'acumulació d'injustícies. No? És a dir, és un àngel que a més està mirant cap a una cosa de la que s'allunya, que és el passat, no amb una mirada arqueològica, sinó veient un amuntegament constant, no? de ruïnes i d'amors. I ell voldria aturar-se, diu, no? Però mirant cap al passat, però hi ha el progrés, que és com una tempesta de vent, que no el deixa tancar les ales i aturar-se. No? És a dir, que d'alguna manera el que està fent Benjamin és interpretar, fer una crítica a l'historicisme a partir simplement d'aquesta simplicitat del quadre de Klee. Mm-hmm.

0: Estem sentint la cançó Trompicabales Amor de la sarsuela Los celos hacen estrellas de Juan Hidalgo en la interpretació de Juan Sancho i l'Academia del Piacere, una música que Diego ens porta fins al segle XVIII espanyol.
1: Doncs sí, aquesta és de fet la sarsuela barroca més antiga que es conserva de manera completa, amb partitura i llibret complets, que es va recuperar fa poc temps i es va tornar a fer de manera parcial amb titelles al Museu del Prado. I es fa de porta d'entrada un altre quadre, que és dels mateixos anys, és coetani, i a més està en el mateix espai, aquest Museu del Prado, que és conegudíssim, que és Les Menines, de Velázquez, que també ha fet pensar, i també a un autor del segle XX, un filòsof del segle XX, que en aquest cas és Michel Foucault, que alguna vegada l'he portat en aquesta secció. Foucault comença una de les seves obres principals, que és Les paraules i les coses, un llibre molt important, al segle XX, descrivint aquest quadre, però no per descriure què veiem, quins personatges veiem representats, la infanta Margarida, no, Felip IV, que moltes vegades es fa, sinó perquè el considera un símbol de l'ordre clàssic de la representació. Això, que és una mica abstracte, anem a donar una mica de context a veure si s'entén millor, del concepte filosòfic, no, de la representació. Ell, el que fa en aquest assaig és intentar estudiar com sorgeixen tota una sèrie de sabers que es dediquen a estudiar l'ésser humà en les seves diferents vessants, que són el que anomenem ciències humanes i que ell anomena l'arqueologia de les ciències humanes. Com pot ser que en algun moment apareguin i abans no hi eren, no? I llavors, per intentar analitzar això, parla de tres estructures al llarg de la història, que serien com marcs dintre del qual pots pensar i dir coses, diguem-ne que serien com cosmovisions o maneres d'organitzar l'experiència, que són les epistemes. Llavors diu la renaixentista, la clàssica i després la moderna. Aquesta clàssica és clau perquè és un període de transició del qual és símbol el quadre, perquè en aquest moment es trenca el vincle entre llenguatge i món, es crea un llenguatge abstracte i hi ha una obsessió per classificar, per ordenar tot, per fer mapes, llistes, taxonomies, fins que es crea un buit que ens adonem que ens falta una cosa, que és la persona que hi ha al darrere, no? L'ésser humà organitzant tot. Llavors, el subjecte que observa passa a ser objecte observat i passem a convertir l'ésser humà en un objecte d'estudi.
0: I llavors aquest quadre, Les Menines, seria una il·lustració pictòrica d'aquest moment de transició?
1: Exactament. Seria per ell una representació pictòrica d'això, no? D'aquest moment. I ell, per analitzar això, es fixa en l'espai buit dels reis, que es veuen reflectits al mirall. Això avui heu d'anar a tornar a buscar el quadre per recordar-ho, perquè ara dir-ho així. Després també es fixa en la mirada de Velázquez cap a nosaltres, que som l'objecte de... Que això, si recordeu,
2: els observadors, sí, però som observats també.
1: Exactament, som l'objecte observat. Però alhora, és a dir, que en aquest quadre ocupem el lloc central dels que som retratats i alhora som el subjecte de representació perquè estem mirant el quadre fora de l'escena. Però també podríem ser el qui produeix aquesta representació, que és el pintor, que té tota una sèrie de personatges al davant empolainats que estan posant per nosaltres. És a dir, que, dit d'una altra manera, hi ha tantes veritats com perspectives, podríem dir, o és una representació pictòrica sobre la pròpia representació que li permet a Foucault explicar això, no? Que a l'ordre clàssic l'objecte cap on es dirigeix tot està fora fins que l'objecte observat passa a ser subjecte d'observació. Sí.
2: Molt bé.

0: Doncs, Diego, ens estem acostant al final. Amb què acabem avui? Amb què marxem?
1: Doncs avui marxem amb una, amb una música d'un quadre, una música que ens recorda un quadre que, és, que també ha fet pensar, en aquest cas, en l'autora actual, que és Olga Marís Duarte, que és una autora que es va doctorar a Munic amb una tesi on relaciona Hannah Arendt i Maria Zambrano a partir de la vivència de l'exili que van tenir les dues, i que parla d'un quadre que és El flautista, de Remedios Varo.
0: Remedios Varo, és meravellosa.
1: Pintura surrealista meravellosa.
0: Sí.
1: Doncs sí, parla d'aquest quadre en un moment molt especial, perquè ella parla de que vivim un temps de crisi marcat per la inquietud, la incertesa, i diu que sempre a la història que ha passat això tenim dues opcions, o deixar-nos emportar per la por i produir fantasmes, o bé ser capaços de transcendir aquesta por per construir un futur, un món nou, i sobretot imaginar el futur, que és el més difícil. I diu que és aquesta la segona opció de, que es veu al flautista, perquè el flautista és un oli on, on hi ha un oli molt, molt especial, on hi ha un flautista que té la cara d'incrustació de nacre, i està tocant la flauta, i només tocant la flauta aconsegueix que s'aixequin unes pedres i es vagi construint una torre octogonal en un castell que està mig fet, transparent. Llavors es diu, aquest castell, aquesta part transparent que no es veu, és la part que està imaginant el flautista, imaginant el futur, no?, del que serà. I per Olga Marís, aquest flautista seria la figura de l'exiliat, el que està als marges, el músic ambulant, fins i tot, que ha de construir un espai habitable i ha d'imaginar el futur, no?, que és el més difícil avui dia. Com que aquesta pintura i aquest pensament mira cap al passat per construir el futur, nosaltres ho hem fet amb aquesta música, també, que és, forma part d'una gran col·lecció per aquest instrument, que és, es diu El jardí de les delícies de la flauta, i aquesta peça que sentíem és l'àngel anglès de la compositor neerlandès Jacob van Eyck.
2: Fantàstic.
0: Que bé. Que difícil això que fas d'acostar-nos a aquestes idees. I moltíssimes gràcies per fer-nos pensar un dia més.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que acabis de tenir un bon dia.
1: Igualment.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
6: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
0: Són les 9 i 5 del matí d'avui, dimarts 19 de maig. Continuem en directe tots els matins del món en aquest matí de primavera. I després de pensar una estoneta, Esther, amb aquest reforç avui de la imatge, dels quadres i com bé dic, quina sort que tenim dels col·laboradors i col·laboradores que ens acompanyen aquí al programa, que sempre ens abasten aquests altres mons que es relacionen amb la música amb tanta lucidesa i tanta claredat, trobo.
2: Doncs sí. Mira, amb tots ells, i gràcies a tots ells, doncs estem nominats als Premis Alícia.
0: Sí, recordem-ho, per si ahir no ho vau sentir, estem ben contentes i ben contents aquí l'equip del programa. Estem nominats en la categoria millor programa de divulgació o periodisme musical. I, per tant, res, això ja és un premi. Sé que és un tòpic, però és que estem molt contentes de que la gent de l'Acadèmia Catalana de la Música hagin valorat la feina que fem aquí al programa. I continuarem fent molta feina. Això no
2: doncs, para. Sí, i tant que sí. En aquesta segona hora tindrem d'aquí no res les fake news. Avui li toca a l'Alba a veure que, quina notícia ens diu, si és veritat o és mentida. Ens tocarà a nosaltres dir-ho.
0: Les de l'Alba són difícils, eh?
2: Sí, sí, sí. I cap a 2:15 més o menys de 10 serà quan conversarem amb els tres convidats que tindrem aquí a la taula amb nosaltres. Són tres dels membres de Gralles Ninot, el projecte de Gralles en impressió 3D. I acabarem el programa, ja ho sabeu, amb la Sofia Martínez, sent tot orelles i centrades avui en la veu de baríton.
0: Molt bé, m'agrada aquesta veu. Doncs entrarem en aquest segon tram de selecció musical amb una de les gravacions que ens tenen fent dentetes aquests dies. És la de la integral de les Simfonies de Martinu, en versió de la Simfònica de Bamberg que dirigeix Jakub Rusa i que publica Deutsche Grammophon. Ja n'hem sentit algun moviment d'aquesta proposta i avui hi tornarem i en concret ens quedarem amb el moviment lent, el largo de la seva tercera sinfonia, atmosfera de recolliment i solemnitat.

0: calma i densitat en el so d'aquest largo. Jakub Ruza dirigia la Simfònica de Bamberg en aquest fragment de la tercera sinfonia del compositor txec Bohuslav Martinů. Una part de la integral sinfònica d'aquest autor que acaba de presentar el segell Deutsche Grammophon i que fa goig, la veritat. Com també fa goig el nostre estudi, ara mateix ben ple de companyes aquí de tots els matins del món. Hola a totes!
1: Bon dia!
0: Mira, veus que bé que sona.
2: Avui som cinc!
0: Som cinc! Ja ho érem la setmana passada?
1: Ja va passar.
0: Ja ha passat, exactament, perquè ens acompanyen l'Alba Quinquillà, la Maria Prieto, la nostra estudiant en pràctiques, i l'Esther Plana. Benvingudes de nou aquí a l'estudi. I Alba, avui és el teu torn a aquesta secció que ja tenim a punt i que comença amb aquesta sintonia, que són les fake news.
1: Com m'havia pogut oblidar de la sintonia?
2: Ja anava a començar, jo he fet un gest.
1: Sí, estava, sí, m'ho he de frenar.
2: Tranquil·la, ja sabem que tu vols...
1: Estic una mica nerviosa avui.
2: Sí.
0: Com dèiem, com no ho has fet mai, això de venir les fake, ni parlar, ni res, s'entenen els nervis, eh?
1: Doncs vinga, començo. No sé si és així, però crec que va ser una de les primeres fake news de l'Esther Plana, que ens va parlar de la falera pel cafè d'un dels grans compositors, sí, que era Beethoven,
2: oi?
1: Sí,
2: inoblidable.
1: Sí, jo encara penso en aquella tassa que vaig... O sigui, vull una tassa amb la
3: 60.
1: Cara de Beethoven.
3: Sí, 60 granets.
2: Sí.
3: 60 granets. Si no eren 60 granets,
2: no,
3: ja no se'l prenia.
0: I el dia ja no anava bé.
3: I ja no feia res. Aquell dia ja no feia res.
1: Doncs avui vaig una mica més enrere per tractar un altre cas d'addicció important a aquesta substància que tant de nosaltres ens converteix en persones funcionals cada matí. I el cas és el de Johann Sebastian Bach. De fet, diuen que el nostre estimat mestre podia arribar a beure fins a 30 tasses de cafè

0: així que el rei Frederic II de Prússia va emetre un comunicat molt important d'aquells que a mi m'agraden tant llegir en una secció com aquesta, que diu així: és repugnant observar l'augment en la quantitat de cafè que utilitzen els meus súbdits. Tothom beu cafè. Si és possible, això s'ha d'evitar. El meu poble ha de beure cervesa. Sa majestat va créixer bevent cervesa i també els seus avantpassats i els seus oficials. I aquí es posa èpica. Diu: moltes batalles han estat lluitades i guanyades per soldats nodrits amb cervesa, i el rei no creu que es pugui confiar en soldats que beuen
1: nodrits
0: cafè.
1: Nodrits pel cafè? M'agrada molt.
0: Exacte. Per suportar, o sigui, i el rei no creu que es pugui confiar en soldats que beuen cafè per suportar les dificultats o per vèncer els seus enemics en cas que es produeixi una altra guerra. O sigui, hi ha moltes coses a comentar d'aquesta cita.
1: Sí,
0: I jo penso que el rei Frederic II era un home molt compromès amb la salut i la seguretat del seu poble, sens dubte. O sigui, la qüestió és que aquest rei tan simpàtic, després de fer aquest comunicat, va impulsar mesures per dificultar l'accés al cafè, almenys a les classes menys adinerades, perquè va fer pràcticament impossible que les persones treballadores poguessin prendre pel preu que li va posar. Va fer que pugessin molt els preus, no? Un fet que no va acabar de convèncer aquelles persones que després d'una jornada dura de treball decidien acabar el dia en una de les famoses coffee houses, cases del cafè, escoltant el concert del dia o petant la xerrada amb els amics, i llavors en aquell moment no tenien accés a la beguda que donava nom a l'establiment. Doncs bé, torno a Bach. Perquè el nostre no m'he oblidat del pobre Bach. El nostre compositor, com sabem, a banda de treballar molt escrivint cantates, passions i tantes altres meravelles, tenia una família molt extensa, com havia dit l'Ester Plana, sí. I és possible que anés una mica cansat entre tot plegat si sentia la necessitat de beure 30 cafès al dia. Per tant, com ens podem imaginar, no li van acabar de satisfer les notícies sobre el cafè. Tant és així que va decidir alçar la seva veu i fer activisme cultural de la millor manera que sabia, que era escrivint música. I així va ser com, al costat del seu amic i llibretista Picander, va sorgir la famosa Cantata del cafè. L'Ester ja sabia.
1: Els activistes culturals i les fake news de l'Alba.
0: Sí, sí, és increïble. Hi ha política a la meva secció, és veritat. Que no és res més que una obra humorística de denúncies sobre una noia addicta al cafè i un pare que li promet aconseguir-li un marit si s'oblida d'aquesta beguda tan preuada. I per cert, spoiler, que no, clar, al final la noia aconsegueix tant la parella com el cafè. La qüestió és que aquella obra que es va representar en un dels coffee houses més famosos, la Zimmermann's Coffee House, va generar cert rebombori i es va fer força coneguda entre els membres de l'aristocràcia, i la sorpresa va ser tan gran entre els membres de l'alta societat, no sabem si per la temàtica o pel fet que el gran mestre Bach, creador de tantes grans obres sacres sublims, hagués fet una obra còmica, que diuen que algú va decidir tenir un gest amb el compositor i li va enviar un paquetet amb una bona quantitat del cafè més exquisit de la cort. Fins i tot algunes llengües diuen que va ser el mateix Frederic II el que li va enviar. Què me'n dieu? És cert?
2: I deia que era fàcil.
0: És fàcil! Ja sabeu que hi ha una part que és certa.
2: Sí. Sí. Sempre hi ha una part que és certa.
1: La cantata del cafè existeix.
0: Sí. Exacte. Sí.
1: Això ho donem fet. Sí. A partir d'aquí, entra el comunicat de Frederic II. El paquetet amb un llacet allà a casa seva. No ho sé.
3: A mi el que em fan dubtar més són els 30 cafès.
4: A mi també.
1: 30 cafès.
3: És que 30 és molt exagerat.
5: 30 cafès jo crec que és per no sortir del lavabo en tot el dia, o de les latrines,
4: no,
5: o el que hi hagués.
4: No. A veure...
0: 30 cafès.
1: Però clar,
0: són
1: hem de
0: cafès,
1: pensar...
0: O sigui, jo amb dos ja vaig, que...
5: Jo crec que no volia que els soldats anessin amb cafè perquè haurien estat tot el dia a les latrines, no? En lloc d'estar allà a les armes.
1: Però jo sí que penso que potser el sistema d'extreure els cafès no devia ser el mateix, igual que la cervesa pot ser com molt més... igualida als nostres estàndards, el cafè devia ser com una infusió de cafè molt més suau, perquè
4: més light.
1: Si no, els 30 cafès són impossibles per qualsevol persona humana.
0: O el tipus de cafè.
1: Tipus de cafè, sí.
4: Però clar, això no ho sabem.
0: No. Això tampoc ho sé jo, eh? No he arribat tan lluny. Ai, noies, quin dilema, eh?
1: Dilema que patim.
3: Sí. Ostres. Bé, ja sabeu que a mi m'agrada decidir ràpid, jo dic que no.
4: Jo dic que no, també.
5: Jo dic que sí.
4: Jo dic que no.
5: La generositat aquesta del paquetet final, jo trobo que sí.
0: Sí, eh?
5: Hem de ser generosos.
0: Clar que sí.
5: Paquetet.
0: Paquetet de cafè. Em sembla que era el mínim que podíem fer, no? O sigui, li havien tret el cafè, que vivia
1: que havia
0: anat amb
1: ben.
0: El cafè. No bevia aigua, aquest tipus. Bach no bevia aigua.
3: És que no tenia temps.
4: Havia de ser molt productiu.
1: Clar, els termos encara no hi eren, tampoc.
3: Què vols dir?
1: Els termos per guardar el cafè calent...
3: És igual. Potser li agradava fred.
1: És veritat.

0: Ui.
1: I treballava a casa, no, suposo. Ah, no, sí, no?
0: Sí, a l'església.
1: A l'església?
0: Ara ja que estem entrant en un jardí bonic, eh? Aquí estem quedant molt bé. Doncs sí, devia tenir el seu espai tranquil de recolliment i concentració amb una tasseta.
1: Ja. Ara ens falta el Joan Vives aquí.
0: Aquí ens explicaria moltes coses.
1: Quina era la taula de treball?
2: Segur que l'encertaria en Joan.
0: Un dia l'hem de convidar a les fake news, eh? Ah, un dia l'hem de convidar a les fake. Dit això, jo crec que pot ser...
2: Que no o que sí?
0: Va, em sumaré al carro de la Maria. Les Maries va, diem que sí.
1: Les Maries i les Esteus diem que no.
0: Està bé, no m'havia fixat en aquest detall.
1: Doncs no és veritat la veritat. Li van enviar. La resta, sí, el comunicat és cert, eh?
0: Veus?
1: El
0: és que només era aquell detallet. I els 30 cafès també?
1: Clar, els 30 cafès... Jo, quan vaig veure els 30 cafès, us he de dir que ho vaig estar buscant, perquè deia, però com es pot prendre 30 cafès? I llavors, clar, em vaig conciliar amb la idea pensant, no devia ser el mateix cafè, no devia ser la mateixa manera de fer cafè, perquè clar, 30 cafès és molts, són molts cafès. I què més m'has preguntat? M'has preguntat alguna cosa més?
0: No, el comunicat, els 30 cafès...
3: Cert, el que no era cert era el paquetet de regal.
1: El paquetet.
0: La recepció del paquetet, sí, però...
3: O sigui, la resta era veritat?
1: Sí, és, tampoc és veritat... Clar, no sé si va arribar a l'aristocràcia i tot la,
0: plegat, aquesta
1: la
0: part just et volia dir, sí, la recepció de la cantata.
1: La recepció de la cantata...
0: O no se sap gaire, tampoc.
1: No se sap, de fet no se sap exactament on es va estrenar.
0: Clar, o sigui, això és la teva creativitat.
1: Exacte. Es diu que es va estrenar amb aquell cafè, però no se sap exactament. Mm-hmm. I llavors, sí, a partir d'aquí, això era mentida. La resta és tot veritat, o sigui, aquest comunicat a mi em va semblar... De fet, tota la fake news era per llegir aquest comunicat. Clarament.
0: Sí, sí, val molt la pena, eh? Aquest ha estat un gran moment d'aquest programa, poder conèixer les paraules de Frederic II de Prússia sobre el cafè.
1: Sí, sí, estic d'acord. I res, ara us proposo escoltar una ària de la cantata del cafè.
0: Molt bé. Ai, tant. Doncs gràcies, Alba. Que vagi molt bé a totes.
4: Nun folge, was dein Vater spricht.
5: In allem, nur den Koffi nicht.
4: Wohl an, so musst du dich

Impressionant i ben curiosa aquesta gravació, on podíem fins i tot sentir la respiració del pianista Maurizio Pollini i el cinquè estudi del seu opus 10, de l'opus 10, vull dir, de Frédéric Chopin, el conegut com l'estudi de les tecles negres. I abans d'entrar a la conversa del dia, doncs, una peça que pren com a inspiració els Jocs dels Infants. Una mostra de que aquesta inspiració segueix viva és aquest quartet de corda número 6 de Carl Vine, un compositor australià que inclou aquest Running, el cinquè moviment d'aquesta obra, en la versió que interpreten el Goldner String Quartet.

0: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
1: Avui a l'estudi de Tots els matins del món no tenim un convidat ni convidada, sinó tres convidats. Joan Marc Montserrat, Joan Albert Martí i Marc Estretxa, membres de Gralles Ninot. Bon dia i benvinguts a tots tres.
2: Bon dia, moltes gràcies.
3: Bon dia.

0: A veure, comencem per quan va néixer Gralles Ninot, aquest projecte de fer gralles imprimint-les en 3D.
1: Doncs bé, el projecte ara té menys de 2 anys, vull dir que va néixer doncs,
0: a l'octubre,
1: sí, de fa un any i mig. I res, va néixer d'un assaig de la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample, en el que una persona que és aficionada tota la vida a construir-se màquines d'impressió 3D, que ja a principis dels 2000 se'n construïa, doncs va trobar a l'exterior d'una gralla seca i ens la va portar a l'assaig, i era un tub totalment allò recte, no funcionava per enlloc, tapaves i obries forats i sonava la mateixa nota, era increïble.
2: Dir que... sonava.
1: Sí. Però el timbre de la gralla i el color el tenia. Llavors, a partir d'aquí, vam començar a treballar, gràcies també doncs, al Dani Carbonell i altres grallers, doncs, vam desenvolupar un model que sí que ha sonat afinat i que la gent, bueno, n'està molt contenta i nosaltres molt, molt orgullosos.
0: Clar. Quantes en vau fer abans de donar per bona la gralla?
1: Doncs en vam fer, no sé si 11, 12, 13, però per aquí, diguem-ne, van els números. Vam començar amb les mesures d'una gralla Caselles, que és un constructor noucentista de Vilanova, I a partir d'aquesta gralla seca doncs, vam començar a treballar i la veritat és que no vam deixar cap dels forats tal i com era. Fins i tot el forat, per entendre'ns, l'interior és molt diferent. Llavors realment vam anar provant fins que vam trobar que la fonamental, la nota més greu, estava afinada. Llavors a partir d'aquí vam anar trobant la resta de notes. I bueno, sobretot, no només que estiguessin afinades, sinó que no sonessin fosques, que sonessin, diguem-ne, amb el timbre que nosaltres buscàvem.
0: Uh-huh. Són gralles? De quin material? Són de plàstic?
1: Són gralles fetes amb impressió 3D, uh-huh. Per tant, són gralles de plàstic, i diguem-ne que amb impressió 3D doncs, pots fer diversos plàstics. I nosaltres el que buscàvem era un instrument, al principi, molt pedagògic, que per tant fos un instrument molt atractiu, que fos una porta d'entrada a la tradició, i per això el primer instrument que vam fer doncs, té els forats molt petits i els plàstics que hem utilitzat doncs, són
2: lleugers,
1: plàstics, plàstics de colors molt vistosos. Ens encantaria que aquest projecte, doncs, per mi l'èxit del projecte seria que un dia t'entressis a la Bacus, igual que trobes llibres d'aquests de nens que... harmònicos, no? Tocar
0: sí,
1: l'harmònica,
0: sí.
1: No sé què, doncs que trobessis...
0: Que
1: trobessis un grallet o una gralla seca i que a partir d'aquí doncs tinguessis el gegant del Pi, la contradansa dels gegants de la ciutat de Barcelona, que tinguessis, no?, una sèrie de música més o menys fàcils per poder tocar amb aquesta gralla seca.
0: I quins tipus de gralla construïu?
1: Ara mateix estem construint gralla seca, diguem-ne. De fet, he portat aquí, els oients no ho podran veure, però hi ha una gralla seca, després hi ha una gralla seca una mica més desenvolupada. Aquí funcionen ja totes les alteracions. Per entendre'ns, una seria una gralla seca més aviat diatònica, que és la primera que vam fer. Les alteracions surten, però hi has de posar una mica d'esforç. Després, el segon model, les alteracions ja surten amb les forques. I després, la tercera gralla que portem és una gralla dolça sense claus, I bueno, doncs una gralla amb la que estem super contents, que és una gralla en si bemoll, com la que sentíem, bueno, no com la que sentíem, perquè nosaltres encara no n'hem fet, tant de bo, però diguem-ne que és el mateix model de gralla si bemoll, que sentíem en el pas doblet anterior.
0: I què tarda? Quantes hores tarda la màquina a imprimir una gralla?
1: Doncs depèn, no? La resposta sempre és depèn. Veig que estic xerrant jo.
3: No, endavant, ho estàs fent molt bé.
0: Ja els hi tocarà.
1: Perfecte. La resposta és depèn. Nosaltres tenim una placa base a la màquina que tenim, i en aquesta placa base ens hi cabrien moltes gralles, moltes més de les que fem normalment. Ens hi cabrien fins a 9 instruments alhora. Nosaltres no imprimim mai 9 instruments alhora, és una bogeria. Si passa alguna cosa, perds una quantitat d'energia de producció de materials, no val la pena. Llavors, nosaltres realment, si 2-3 és el màxim que fem, i ens agrada anar d'una en una, perquè al final controles molt millor el procés. Una, estaríem parlant unes 4 hores d'impressió. Depèn del filament, depèn de...
2: La precisió dels acabats que li demanis, també. Mm-hmm. Si vols dissimular la línia que es va fent a mesura que va pujant l'agulla de la impressió, tarda una mica més. Però per fer prototips, que els acabats eren igual, tardava dos, tres hores.
1: I que al final també depèn molt de la temperatura exterior, perquè al final va per termofusió, diguem-ne, aquest plàstic no va pujant, llavors va fonent i va estabilitzant-se, i va pujant i va creant, bueno, en aquest cas una gralla, però qualsevol escultura podria crear, no? I al final és una tecnologia que s'utilitzen moltíssims altres instruments, de fet, pràcticament tots, trobem... I nosaltres vam ser els primers, diguem-ne així, en producció de venda al públic amb impressió 3D, no ho havia fet ningú, i era estrany que no ho hagués fet ningú. Vull dir que, sincerament, vam arribar nosaltres, que som uns apassionats de la música i alguns estem estudiant, però al final som un grup d'amics i, de fet, crec que hem fet un sprint des de que vam començar amb el projecte, no? Pues amb més ganes, amb més motivació a estudiar-ho, però una mica com aquests grups de garatge que triomfen, doncs una mica em sento bastant així, no? De dir, hosti, com és possible que ningú hagués tingut la idea abans i s'hagués posat a fer gralles de colors, vull dir que no sé.
4: Perquè per vosaltres dèieu que és molt important també aquest punt de fer-ho assequible, no? Perquè, sí, en principi, a nivell de preu, per exemple, són més econòmiques una gralla de les vostres que una gralla d'un constructor, en comparació, és més fàcil d'assolir-ho econòmicament.
1: Sí, clar, evidentment, les nostres gralles són més assequibles i, en general, el món de la gralla és un instrument assequible. O sigui, no parlem mai de... No és un clarinet que val milers d'euros, no és un oboè que val milers d'euros per posar ben fusta, eh? Sinó que una gralla seca nova estaria al voltant de 150 euros ara mateix. Mm-hmm. La fusta està molt cara i, fixa't, perquè la fusta està molt cara i, en principi, ho estarà molt més, malauradament, sí, pel canvi climàtic. Una mica, nosaltres el que volíem era fer accessible l'instrument, diguem-ne, sobretot per nens, per escoles, per colles castelleres, per colles geganteres, d'allò de dir, és que tinc 5 persones interessades en aprendre a tocar l'instrument, com ho fem? Perquè, clar, igual són 5-6 gralles, no? Llavors això et permet de dir, vale, doncs escolta'm, prova-ho.
4: Exacte, el risc, no? De dir, prova, comença, i ja veurem si funciona, si no funciona, però
1: pots començar. Exacte, perquè la gralla és un instrument molt complicat. Vull dir que realment la doble canya és d'un control molt difícil, llavors és com, bueno, prova-ho, i en tot cas ja faràs la inversió, i de fet el País Valencià fa molts anys que es fan dolçaines de plàstic, i la seva experiència ens diu que ha sigut una porta d'entrada a l'instrument, i que després els constructors de fusta han tingut molta més feina. I, de fet, nosaltres, potser...
0: Curiós, no? És a dir, després han tingut més feina encara.
1: Sí, no, perquè al final estàs ampliant, o sigui, estàs fent molt més accessible l'instrument, sí, no només a nivell econòmic, sinó que estàs ampliant la base. Clar, els nens, algun cop que hem anat a les fires, flipen en colors. Mai millor dit. No, perquè al final...
4: L'expositor
1: fa goig, i... Ai, això... I clar, el pare o la mare, quan et pregunta quan val això, i li dius 30 o 40 euros, et mira amb uns ulls, que llavors el nen se'l mira i dius, bueno, va, saps, comprarem una gralla. Perquè no és, llavors...
4: Clar, no és una competència directa amb els constructors de gralles de fusta. No. És un altre públic i és porta d'entrada, no, també?
1: I que al final crec que és bonic, perquè tots els constructors ens estimem molt, vull dir que ens coneixem

0: No ens hem equivocat, no, que estem sentint una peça que de ben segur més d'un de vosaltres ha sentit alguna vegada, una peça atribuïda durant molt de temps a Johann Sebastian Bach, però que des del 1970 ja es diu que no la va compondre ell, sinó l'organista i compositor alemany Christian Petzold. Una peça que qui més qui menys l'ha escoltada i potser fins i tot l'ha tocada. Joan Marc.
1: Sí, de fet, acabo de descobrir que... Jo em pensava que era de Bach. Sí, jo, saps allò?
2: Tu i molta gent, no pateixis.
1: Moltíssima gent. Sí, sí. No, és una peça que jo he tocat en piano, que m'agrada molt i que al final doncs, és d'aquella època que no només tocava això, sinó mètodes europeus, diguem-ne, moltes partitures de piano molt bàsiques i bueno, aquesta la tinc molt al cap i és allò, me'n recordo. A més, me'n recordo que la tocava també la meva germana, que va acabar el grau professional, i allò, jo me'n recordo estar banyant-me de petit a casa i sentir el piano, ma germana també tocant això, perquè clar, anàvem passant per les mateixes peces, però amb uns anys de diferència, perquè ella és més gran. Llavors jo ja sabia el que sentia mentre em banyava, era probablement la peça que em tocaria un parell d'anys després, o sigui que bé.
0: I així breument, com vas arribar a la gralla?
1: Doncs mira, jo vaig arribar a la gralla amb 20 i pocs anys. Jo vaig cursar el grau elemental, no el vaig acabar, vaig fer proves d'accés al conservatori i malgrat entrar vaig decidir que no. La meva mare era professora del Bruc, de llenguatge, Judit Balzac, i bé, bueno, ella es va morir quan jo tenia 17 anys, malauradament, i llavors doncs, jo feia un temps que havia deixat la música des de 6a de primària fins als 17 anys, i amb 21-22 estudiant la carrera, soc mestre, vaig decidir buscar una menció i em va interessar fer música també perquè em connectava, doncs, amb aquesta peça, no? Però amb moltes altres, a un record, també em connectava la mare, una cosa molt, no sé com dir-ho, molt emocional, al final és música.
0: Sí.
1: I vaig voler recuperar un instrument, vaig obrir l'etapa del piano i era un absolut desastre, no recordava coordinar les mans, i vaig dir, bueno, doncs haurem de fer una altra cosa, i en aquell moment vaig veure l'Aula de Sons de Barcelona, que és una escola de música, hi havia la Sònia Àries, i em vaig apuntar a fer gralla, perquè sempre m'havia cridat l'atenció, i la meva exparella a casa tocaven tots també instruments tradicionals. Llavors, doncs, em vaig apuntar a gralla, i em vaig enamorar del so de l'instrument. M'agrada molt. A més, recordo que fèiem classes en un auditori enorme, i clar, no hi havia rebots, o sigui, sonava tan bonic, i em vaig enamorar del so de l'instrument i a partir d'aquí doncs he anat fent.

0: Doncs continuem en aquesta entrevista a tres convidats avui amb aquesta peça que ens heu proposat i ara fora de micròfon parlàveu, que és una peça prou especial.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí?
0: Sí, de cas, com Joan Marc ens has acompanyat durant aquests primers minuts, deixem en Joan Albert que continuï.
1: Doncs sí, és, de fet és la primera peça que el Dani em va proposar de tocar al grau professional de Gralla. I a més és una peça que em sembla particularment preciosa la introducció que té, no? I després té un segon moviment, llàstima que no el puguem escoltar, que és una mica més mogut i que també un 5-4 bastant xulo.
0: Uh-huh.
1: I és una peça que, bueno, doncs significa, no? Sí, una mica el llegat, perquè va ser aquí el meu company el que em va guiar per entrar al grau professional de Gralla i el que em va empuixar una mica. I doncs, bueno, és una peça que compartim i que, ostres...
2: És a dir, en Joan Marc et va dir que...
1: Sí, sí, sí. Jo vaig començar en el mundillo de la gralla i de la música tradicional. Devia ser...
3: Va, just a l'inici del
1: sí,
3: projecte, uns
1: sí,
3: mesos
1: sí,
3: abans.
1: Sí, principis de 2024.
2: Uh-huh.
1: I no vaig tenir una gralla a les mans fins al maig-juny d'aquell mateix any, uns mesos abans de Ninot. I vaig tenir una mica de facilitat en fer-la sonar i el Jota, que acabava l'any següent el grau professional a Vilanova i que ha tingut una experiència magnífica, va empuixar-me, com que jo havia fet música molts anys abans, doncs va anar deixant-les caure fins que al final li vaig dir, mira, Jota, que sí que em vull presentar.
2: Clar, ho has dit, eh? Tu vas fer música uns anys abans.
1: Sí.

0: Doncs ara estem sentint la famosa sonata Kreutzer de Beethoven, sí, que tu també l'has patida.
1: Sí, sí, sí. I, de fet, és la última peça en violí, així que recordo haver tocat i haver-me intentat prendre en sèrio. Sí que és cert que va ser després de deixar els estudis pròpiament reglats, però va ser una experiència que vaig tenir amb un company que vaig conèixer el primer any d'universitat, que també tocava el violí, i vam estar molts mesos quedant i divertint-nos, no? I va ser com la primera experiència amb aquesta música desenfadada, fora de conservatori, fora de la reglamentació i de l'haver-hi de posar molta suor, que, per altra banda, em va encantar quan ho vaig fer, però de dir, si una peça m'agrada, de donar-me cops contra la paret fins que, bueno, si surt, surt, i si no, no, i a més, és una peça espectacular. No vaig arribar al tercer moviment, vaig aporrejar amb el primer, que ja és prou complicat, i vaig dir, bueno, potser això del violí no és per mi, però sí, sí.
0: I no t'has quedat només amb la gralla?
1: No, no, no, també vaig començar a fer trompa.
2: Ara estic a bufar coses, eh?
1: A bufar coses, sí, sí, sí, i a més coses completament diferents, perquè ben metall i doble canya no tenen absolutament res a veure, però sí, un cop vaig conèixer, no? Vaig tornar-me a enamorar de la música a través de la música tradicional, vaig tenir una mica el mateix procés mental a l'hora de dir, m'agradaria unir-me a la banda local del meu poble, d'on és el meu pare, no? I fer una mica de reconnexió amb la família d'allà i amb els amics que tenia quan era petit, i una mica, no?, tornar als orígens. I vaig dir, doncs, què fa falta? Trompes? Doncs una trompa. I també em vaig enamorar, perquè el so suau que té és

0: Doncs, Marc, ens falta escoltar la teva veu en aquesta entrevista d'avui. Ara aquesta peça que sona és una proposta que ve de part teva. Situa'ns una mica el teu perfil dins de Gralles Ninot, també.
1: Doncs jo entro al projecte fa molt poquet, realment. Just farà un any, pels vols de fet, pel mateix dia del Graller de fa ara un any, a través, també precisament, en aquest cas, del Dani Carbonell, ens va agafar a tot l'equip de Ninot, em va agafar a mi, que jo també ja feia temps que anava al darrere de fer algunes provatures, algunes coses, i ens va sentar a la mateixa taula, ens va dir, xerreu. I després d'aquesta trobada i d'aquest xerreu entre vosaltres, no?, doncs entro al projecte de Gralles Ninot.
0: Perquè tu ja tocaves la gralla, venies de fer, vaja, música carrer, i no ho sé, si tu ens una mica també amb això.
1: Doncs...
0: Perquè cadascú veniu d'un lloc diferent i estem intentant fer el mapa.
1: Sí, no, i és molt curiós com de tants àmbits diferents, tant professionals com també personals, no?, tots confluïm en el mateix punt, no?, en la gralla, en la construcció d'aquest instrument i en la música tradicional. Mhm. Molt breument, jo començo a tocar la gralla i m'endinso en el món de la música tradicional arrel dels gegants, de la colla gegantera. Des de ben petit sóc un gran apassionat i un gran friqui. I de fet, això també ja m'ha marcat a la resta de la vida i això m'ha portat a fer una mica el que em dedico ara també professionalment. Que, bé, en aquest cas sóc escultor i restaurador d'imatgeria festiva.
0: Oh, l'altre dia la meva filla gran, així, parèntesi, ella em va dir, jo de gran vull construir gegants. I li vaig dir, no sé com està el tema, però vaja.
1: Doncs és tot un tema, és tot un món. No només és un tema de construcció, sinó que a vegades també tenim molta gent jove, o fins i tot infants, no? Hòstia, un dia m'agradaria fer un gegant, o m'agradaria dedicar-me...
0: Clar, la meva filla té 5 anys, també t'ho dic.
1: Doncs la teva filla té 5 anys. Digue-li que no només és fer gegants, sinó que és ser autònom, és portar els números...
2: Uf, és complicat.
1: No, sí, i a més...
0: Deixa-la créixer, sí, tranquil·la.
1: Sí, millor. No, i això, i arrel de tot aquest món del món geganter, entro en contacte amb el que és la música tradicional, primer d'una manera molt, molt autodidacta, i amb el temps doncs, començo a descobrir una mica que hi ha diferents maneres de tocar la gralla, no? Començo a trobar els primers referents de grups de grallers, com són els Ganxets, com llavors són Quatre Vents, també, inequívocament, els Laietans també marquen una època. I bé, després de tot aquest aprenentatge autodidacte, en els últims anys doncs, també començo a conèixer molta gent del món de la música tradicional i això em permet també doncs, arribar on estem avui.
2: Clar, i sentíem aquesta peça que havies proposat tu, aquest cant trist de Fèlix Martínez i Comín, perquè tu també toques en cobla.
1: Sí, exacte. De fet, també, des de fa molt, molt poquet, relativament, des del 2023-2024, tinc aquest primer contacte amb la música de cobla arrel de la meva exparella i tota la seva família. Són sardanistes, també el seu germà és músic de cobla. I m'inoculen una mica, no?, aquest virus, aquesta cosa de la música per a cobla i de la sardana. I en aquest cas doncs, proposava aquesta sardana de Fèlix Martínez Comín, escrita l'any 47, i també és una sardana relativament antiga, i que bé, és també un sardanot, que en diem, per tot aquest caire, no?, també melancòlic, melangiós, també sensible, sense ser tampoc extravagant. No diríem que és una sardana molt balladora, però sí que segurament de molt, molt sentida.
2: De tots tres, a veure, qui té més gralles a casa seva?
3: Jo apostaria pel Marc, eh? Jo apostaria molt fort pel Marc.
1: Jo m'autoinculpo.
2: Sí? Per què? Per què?
1: Bé, he estat sempre molt, molt, molt aficionat a anar col·leccionant instruments, no només gralles. Fins fa ben poc també tenia a les meves mans un fiscorn, han passat per les meves mans també una tuba. Però,
0: doncs la tuba ocupa, espai.
1: Sí, de fet, precisament per això, tal com va entrar, va marxar. Però sí, sempre he estat molt, molt aficionat als instruments, a col·leccionar-los, fins i tot a... No? I de fet, per això estem aquí, també per la curiositat, per saber com es construeixen. I també per aquest contacte amb els lutiers i amb la gent que els fa.
2: Clar, vosaltres us doneu a conèixer com a gralles ninot, instruments tradicionals catalans, gralles, tarotes i accessoris fets amb cura i passió per la música tradicional catalana, instruments pensats per sonar bé, han de sonar bé, i sonen bé, i durar. Això és important.
1: Exacte. El projecte té com a part primordial i parteix també de la voluntat d'agafar l'instrument, de fer-ne una reproducció, i en aquest cas partim d'instruments ja fets i volem i ens marquem l'objectiu de millorar-los i de professionalitzar-los i de fer instruments que siguin el màxim d'afinats possibles, el màxim d'estables possibles i, evidentment, doncs, que siguin doncs per sempre, no?
2: Els colors els decidiu vosaltres, els decideix la persona que ve a encarregar-vos la gralla.
4: Nosaltres oferim una gamma de colors en base al que les empreses que generen aquests materials ofereixen i també, sobretot, en base al que veiem que la gent demana més.
0: Quina és la que té més èxit?
3: Nosaltres vam fer-li una gralla rosa al Manu Sabater.
4: Una gralla rosa xiclet,
3: terrible, al nostre entendre, un filament que es veia d'aquí a Lima, i ens pensàvem que aquella gralla no tindria gens de tirada, tothom. I potser perquè la toca el Manu, però vam publicar un vídeo a l'Instagram i crec que és la gralla que més ens demanen. Sí. Vull una gralla com la del Manu, i és com... Clar, i nosaltres ens posem les mans al cap, perquè a més... Els filaments brillants, no sé per què, no,
4: a vegades, o sigui, a vegades no tenen la consistència, la solidesa del material.
3: I llavors dius, hòstia, una altra gralla, rosa, xiclet, dius, bueno, va, vinga, som-hi. Sí. Però sí, aquesta és ben curiosa. Sí. Però jo diria que negre és la que tira més.
4: Hi ha gent que vol quedar discret.
2: La que va ser més desapercebuda, sí. No? Ja que has anomenat en Manu Sabater.
5: Hola, bon dia. Doncs jo crec que això de les gralles 3D té dues coses molt positives. La primera és que a nivell d'experimentació tot és molt més ràpid i molt més fàcil perquè ho dissenyes a l'ordinador, ho envies a imprimir i llavors som molts els que podem provar l'instrument i donar la nostra opinió, i això sempre està bé. L'altra cosa molt positiva és que són més accessibles que les gralles de fusta, per tant són més econòmiques i encara més gent pot tenir accés als instruments, sobretot als instruments que no s'estan fent gaire, com podrien ser les gralles amb si bemoll, que és un dels models que ells estan desenvolupant. I ja que us tinc aquí, us llenço al debat de les gralles de colors en contextos més rituals, com podria ser una diada de castells o un seguici de festa major. Què en penseu vosaltres que les esteu fent d'aquests colors tan xulos? I jo en tinc una de rosa que la faig servir als balls de gralles, eh? Vull dir que i molt content.
2: Estàveu tots tres somrient.
0: Perquè el missatge portava una miqueta...
3: Portava cua.
1: A veure. Sí, aquí hem de posar una mica en context. El Manu també és una... D'entrada és el meu mestre de gralla.
2: Molt bé. I no és l'únic, exacte.
1: I el meu exmestre, clar. Des d'aquí també una abraçada al Manu. També és també un dels nostres, diguem, testers, un dels nostres provadors oficials dels instruments, del qual també li estem molt, molt agraït les seves opinions, els seus consells. I bé, el tema de les gralles de colors en contextos rituals festius és tot un debat.
3: Demanaríem prudència.
4: No. Sobretot en general, depenent del color que
3: en portis. En general, jo crec que és important ser prudent. I crec que la gralla, jo crec que podem demanar prudència en general. És a dir, t'ha d'haver sortit a un assaig per sortir a tocar al carrer. No, no sé com dir-ho, no? Llavors, al final...
0: Ho estàs dient.
3: Sí, vull dir, demanem prudència. Clar, al final, si la gent... Si no són gralles pensades, tot i que ens consta que hi ha gent que ha sortit a fer bolos amb aquestes gralles, al final és una gralla seca, llavors la gralla seca... Dins del món de les gralles s'utilitza molt en el context de castells i en el context de bastons. Són els dos grans contextos on el repertori et permet, diguem-ne, que no necessitis l'ús de claus, perquè no hi ha tant pas doble, valjota, no? Llavors, en aquests contextos sí que ens hi hem trobat que hi ha gent que les utilitza. Llavors, és un instrument pensat per sonar bé, per estar afinat, és molt accessible, projecta molt, i jo entenc que la gent digui, bueno, pues, si em sona bé amb aquesta i més complicat amb una altra gralla, que potser és d'un altre material, surto amb aquesta. però bueno, dir-los que no pateixin, que tard o d'hora podran tenir la gralla de fusta.
4: Sí.
0: També, si no les feu del color de la camisa, de la colla...
4: Sí, això ho fem molt.
3: Això ho fem molt.
4: Crec que també no tots els seguicis ni totes les festes tenen la mateixa naturalesa. No, mm-hmm. No és el mateix tocar amb una gralla de colors al Carnaval de Sitges o de Vilanova...
3: Que per Sant Fèlix a Vilafranca.
4: Crec que aplica una mica el criteri de cada persona. Hi ha colles de castellers que deixen tocar amb les gralles de colors. Hi ha colla Vilafranca... crec que no deixa. Arreplegats, que és una colla universitària, va ser molt reticent al principi. Crec que al final la decisió ha de seguir una mica el criteri de qui la toca. No? I si els músics d'una certa colla entenen que entra dins de la naturalesa de l'event en el que la volen tocar, endavant.
3: Per exemple, per una cercavila d'escoles el dia del Graller Vilafranca, doncs és meravellós, però per un concert d'inxa de Festa Major de Vilafranca, doncs, home, esperem que no. Vull dir que al final crec que tot s'ha d'entendre en el seu context i tot té espai.

0: A veure, perquè aquí fora de micròfon ens estàveu parlant d'aquesta cançó que sentim, perquè això és un avançament, aquest disc encara no ha sortit.
1: Això és un avançament. Aquest disc, que és d'un grup de tradi modernitzat que es diu Trèvol, que us encomanem que ho escolteu perquè són espectaculars, surt aquest divendres. Per tant, apunteu la data a les agendes, aneu a Spotify i guardeu el re-release.
2: Sí, no, i al final és un disc que ens fa molta il·lusió. Trèvol, el disc anterior ja és una delícia, estem convençuts que aquest serà una passada. Sí. També és un disc que ha fet el Pau, sí. que està estudiant sonologia a l'ESMUC, i que just nosaltres, quan vam treure aquestes gralles, les vam anar a provar al laboratori de so de l'ESMUC, a veure si el que havíem creat tenia prou harmònics i estava prou ben...
3: Molt bé.
2: Diguem-ne, prou ben fet. Llavors, també, connexions del món, no? Vull dir que el mateix sonòleg amb el que vam provar les gralles al laboratori de so és el que ha produït l'àlbum.
3: I per quan les gralles de fusta?
2: És una molt bona pregunta, i probablement al món graller hi ha molta gent que és com no, d'aquí poc, no, però la gralla ensenya d'aquí poc, la baixa no, d'aquí poc. Però és que no és fàcil. Fer un instrument, fer fusta, no és gens fàcil. Si fos fàcil, ho faria tothom. Llavors, és un ofici, has de descobrir molts processos. Nosaltres ara ens hi hem posat, i de seguida cada procés que fem surten 4 o 5 coses que hem de tenir en compte, perquè si no, la fusta no queda amb la qualitat que toca, s'esquerda de la campana, el forat del mig, no? Perquè amb les broques, si la broca es parteix i es queda dins, no necessites no sé què. Llavors, clar, són tot de trucs i secrets que s'aprenen amb molts anys d'ofici. No? Llavors, per quan les gralles, Marc?
3: Clar, perquè en Marc coneixes en Xavier Oriols, has tingut molta relació.
4: De la mateixa manera que en Jota demanava prudència amb les gralles de fos, jo demano paciència.
2: El món graller, sí.
4: Sí, no, som molt conscients de la necessitat, i de fet, precisament per això, jo entro en contacte amb el projecte, i per això m'incorporo, per poder materialitzar tots aquests instruments que es produeixen en plàstic, poder-los materialitzar amb fusta. Com diu el Jota, sí, hi estem treballant, sí, ho estem fent, i esperem molt, molt, molt aviat poder-ho fer. Això també ens agrada poder-ho explicar, i és que per poder arribar a aquest punt, no, tot aquest punt d'ofici d'artesania, també ha tingut un paper important, com deies ara l'Ester, el paper del Xevi, no? El Xevi, sí, al final, porta tota una vida dedicada a l'instrument, coneix l'ofici com el que més, i sempre va estar obert i ha estat obert a explicar-nos com es fan les coses. N'hem après un munt d'ell, juntament amb el seu germà també, en Manel, que també hi treballa, i ho estem fent, ho estem fent.
2: Sí, i bueno, bàsicament, nosaltres la idea, diguem-ne, és ara fer gralla seca de fusta, és a dir, és el primer instrument que farem per veure aquest procés en fusta, com es materialitza en un instrument que és més senzill, que no té mecanismes, però bueno, també de mecanismes, i anar ara de descobrir una mica tots els secrets, doncs fa un any, de fet, ahir ho recordàvem, que a finals de maig fa un any que vosaltres vau estar a Anglaterra.
1: Sí, també vam estar fent un curs en una escola de construcció d'instruments a Cambridge, on ens van ensenyar una mica a soldar i a muntar i a dissenyar claus i a reparar-les. I bàsicament el que vam descobrir és que és bastant complex.
2: És complicat.
1: La cosa costa, però... I que hi ha moltes maneres diferents, perquè després una cosa és soldar, però també es poden imprimir.
0: Doncs per tancar l'entrevista, última pregunta. Algú que n'estigui escoltant, que pensi, no he tocat mai cap instrument, no sé si m'aniria bé, no sé... Vosaltres tots tres esteu molt implicats al món de la gralla. Què té la gralla? Què li diríeu a aquesta persona perquè potser sigui una porta d'entrada?
4: Que la gralla és un instrument que pot sonar bé. Que sona bé. Jo aquesta seria la meva primera aportació. Sens dubte, també jo sóc molt partidari i vinc del món més aviat de l'autodidacta, però crec que és fonamental trobar-se amb professors, amb un mestratge, amb un guiatge més o menys reglat, però crec que és imprescindible per poder assolir uns mínims com a músics i també com l'instrument, com el que és també fer-lo valdre com a tal.
1: I unes paraules d'encoratjament, de dir, és un instrument que per les seves característiques, és molt festiu i és molt comunitari, no? I crec que és un factor que ajuda a voler aprendre i a voler-lo tocar i que realment et manté molt enganxat.
3: Joan Marc.
2: Sí, encoratjar tothom, però fer un apunt, perquè l'altre dia... No. Fer un apunt, perquè l'altre dia recordo que estàvem a classe d'impro i hi havia una noia amb una viola, no li sonava, tal, i ella, rient, va dir, diu, és que... No és el arco, és el indio, no? O sigui que no és, que a vegades no és l'instrument que estigui mal ajustat, sinó que jo el que recomanaria a la gent que vol fer gralla és que a part de fer gralla faci música i es formi en tots els àmbits, perquè al final la gralla és un instrument que té un so preciós, però que és difícil de dominar i s'ha de saber dominar i s'hi han de posar hores de vol i, per tant, hores de vol amb un bon acompanyament i amb un bon guiatge.
3: Doncs Joan Marc Montserrat, Joan Albert Martí i Marc Estretxa, membres, perquè encara en falten dos, no em sembla, sí, de Gralles Ninot.
1: I en Martorell.
2: I Ròmul Lloberes.
1: Ròmul Lloberes, sí.
3: Moltes gràcies per haver vingut avui aquí i haver-nos parlat de tot el món de la gralla, que també és molt intens, eh?
2: Sí. Gràcies.
3: Adéu, bon dia.

0: Catalunya Música.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estep.

0: de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Són les 10 i pràcticament 20 minuts del matí i després d'aquesta estona de conversa, doncs entrem al nostre darrer tram de selecció musical amb el concert per violí que va escriure Eduard Elgar. En recuperarem el moviment lent, un andante, en una versió ben recent, la que fa unes setmanes ha publicat el violinista Frank Peter Zimmerman amb la Filarmònica de Londres, dirigida per Edward Garner. Calidesa de primavera, avui a tots els matins del món.

El violinista Frank Peter Zimmermann, acompanyat de la London Philharmonic Orchestra i tots plegats dirigits per Edward Gardner, interpretava aquest segon moviment, l'andante, del concert per violí en si menor d'Edward Elgar, una gravació que acaba de publicar-se tot just aquest any 2026 i, de fet, aquesta mateixa primavera, de la mateixa manera que la que ja tenim a punt per continuar en la nostra selecció, aquest trio en piano a mi major de Max Meyer-Oldersleben, un compositor romàntic alemany, encara per descobrir per molts de nosaltres, i ens quedarem amb el minuet d'aquesta obra, interpretat pel pianista Oliver Trendel, acompanyat de Nina Carmon i Benedikt Klöckner.

La natura extrema d'Alaska és el taló de fons d'aquesta obra que acabem de sentir, de la nord-americana Libby Larsen. Alaska Spring, la primavera Alaska, i en concret aquest moviment es titulava Extending the Range, instruments i veus en una combinació fresca i viva de paisatge en expansió. I retornem uns fulls enrere en el calendari per aterrar el classicisme de Juan Crisóstomo de Arriaga, del seu primer quartet de corda, escrit en la tonalitat de re menor. En sentim el tercer moviment, el minuet, interpretat pel quartet Quiroga.

0: Doncs això que sentim és música de la nord-americana Missy Mazzoli i aquesta peça, aquest impromptu, va formar part de la banda sonora de la sèrie Mozart in the Jungle. El violinista en aquest cas era Joshua Bell. I és la peça que avui ens serveix per dir-li bon dia a la Sofia Martínez. Bon dia, Sofia.
1: Bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Molt bé, ja has pogut aparcar la bicicleta?
1: Ai, sí, tu, el bicin.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs continuem fent aquest recorregut que ens proposes per les diferents veus i avui, pel que sembla, toca per a Abel Orella el so dels barítons.
1: Sí, la veu de baríton, que a més té un repertori molt ampli, és una de les tessitures que continuen sent molt recurrents en les obres de nova creació, com la que estaven sentint, tot i que no tenia un baríton, però aquesta compositora sí que té obres molt, molt interessants per baríton.
0: I tant, segur. I ara què dius això de la nova creació? Ganes de preguntar-te una cosa. L'oïda musical sempre té ganes d'escoltar i descobrir coses noves? O és més aviat allò de val més, com has escrit aquí, val més boig conegut que saber per conèixer?
1: Ho he buscat en el Pompeu, eh?
0: O sigui, sí, per això me l'has deixat aquí anotada, dic, la direm bé, eh? Val
1: Gràcies.
0: Més boig conegut que saber per conèixer.
1: Sí, sí, és molt bonica. Bueno, l'oïda és un sentit, eh? I depèn força de la nostra personalitat, també de si estem més o menys cansats, és molt important això. Hi ha gent més curiosa que quan escolta alguna cosa nova de seguida s'hi enganxa i d'altres persones que els fa més mandra i prefereixen quedar-se amb allò que ja coneixen. Precisament l'objectiu de la formació de la vida musical i d'aquest programa també és fer-la més curiosa i més resistent perquè es cansi menys, tant amb allò nou com amb la reescolta del que ja coneixem. En el terreny de les veus, a més, és molt curiós. N'hi ha algunes que tenim tan associades a un repertori concret que l'oïda gairebé no s'atura a escoltar la qualitat d'aquella veu, és a dir, com fa les coses, la seva respiració, l'articulació, sinó que escolta la cançó en general i connecta directament veu i oïda, és a dir, la seva veu en la seva oïda. De manera que l'oïda musical dirigeix més l'atenció cap al plaer de cantar que no pas cap al de sentir. Us he posat un exemple, a veure si us passa a vosaltres amb això.
0: Som-hi.

0: Que maca que és aquesta veu. La veu, sempre se li va dir la veu a la veu de Frank Sinatra. Una veu perfectament reconeixible. El que no sé és si tothom que l'ha sentida sap que és veu de baríton.
1: Clar, és que tenim a pensar que només es classifica així els cantants de música clàssica. Però igual que passava amb Nina Simone fa dues setmanes, quan parlaven de les contralts, Frank Sinatra, Nat King Cole, tenien formació acadèmica i utilitzaven tècniques vocals que provenien d'aquí, no? El pes de la veu, la projecció, la vibració, la respiració, el fraseig. És a dir, això ens permet saber que la seva tessitura era de baríton. Concretament, el Frank Sinatra era un baríton lleuger.
0: És a dir, que els barítons, igual que les contralts, també tenen aquests subtipus de lleugers, lírics i dramàtics.
1: Efectivament, tenen els subtipus i, a més, el Frank Sinatra té un altre subtipo, no? Que és la veu de Kroner, que és una veu molt concreta de baríton, que està vinculada amb un repertori molt concret. Les veus, com els colors, tenen diferents tons, encara que a vegades siguin difícils de reconèixer. Si us dic que penseu en blau marí, de seguida ens ve el to al cap, oi que sí? Però si us dic blau cobalt, costa una mica més imaginar-ho.
2: Sí, més matís.
1: Doncs en els barítons és una de les veus que passa força, perquè són la veu situada justament entre el registre més agut, que seria el de tenor, i el més greu, que és el de baix. Tenen una tessitura que va de lo que es diu la 2 fins al fa 4 o al sol 4, és a dir, tenen una tessitura molt central, molt agradable de sentir, i el baríton líric i el lleuger tenen com la mateixa tessitura, però el lleuger té més agilitat en els aguts i els greus una miqueta menys profuns. I el baríton dramàtic, que és el que sentim en moltes òperes, té una tessitura que en el registre greu té molt de pes i un color molt maco. En qualsevol dels seus tipus és una veu que a mi em sembla preciosa, té moltíssima presència, és càlida, és profunda, és molt versàtil i per això té tot tipus de rols a les òperes i a les sarsueles i, bueno, des d'herois fins a villans.
2: Subscrible la teva descripció, m'encanta la veu de baríton a mi. I a més és que els tinc també molt associats al líder,
1: Clar, perquè a més en el líder s'expressen molt bé, estan molt vinculats a aquest gènere musical des del segle XIX perquè tenen una veu amb una gran capacitat per transmetre la profunditat emocional i narrativa d'aquestes cançons. Fixeu-vos com ens explica aquí el baríton líric dramàtic, El Fischer Dieskau, que és un nom molt, molt reconegut, tot i que ja ha passat molt de temps, però és com una referència de baríton líric dramàtic. I ara ens explica molt bé l'inici d'un viatge d'hivern en què la persona que marxa reconeix que ho fa per deixar enrere tots els seus fracassos i que només deixarà una nota a l'estimada dient-li bona nit.

0: Deliciós aquest Schubert. Quina manera de posar música als poemes Wilhelm Miller, que et venen ganes d'apuntar-te a un curs exprés d'alemany per entendre-ho tot. La Maria sí que segur que ho entén, perquè
1: sí,
0: ha fet alemany,
1: ara,
0: però jo...
1: Sí, ara una mica més rovelladet, però...
0: aquests poemes de Wilhelm Miller són preciosos.
2: Tot i que tenen traduccions molt boniques, al català i al castellà. Jo crec, tampoc parlo alemany, que sentir-ho directament en la, sí, sí, en la llengua ha de ser una experiència auditiva completament diferent, però em sembla que també et vindran ganes, Esther, d'aprendre francès, tot i que això, crec que ja saps, una mica de francès exprés, perquè per escoltar la diferència entre un baríton líric dramàtic com Fischer-Dieskau i un altre tipus de baríton, que és un baríton baix, que seria el baríton més greu, us he proposat aquesta preciosa interpretació de José Van Damme d'un lied de Gabriel Fauré.

0: Que ben cantat, aquesta peça que ens has proposat, l'Everso, és l'opus 23 número 1 de Gabriel Fauré, i l'interpretava José Van Damme. Ara aquí fora de micròfons obríem un debat sobre els barítons preferits, perquè aquí hi ha com dos clubs de fans molt, molt polaritzats en aquest programa, entre l'Esther i jo, que l'Esther representa el club de fans del Brinterval i jo em dono com a representant autoproclamada del club de fans d'André Schuent. Jo no sé si tu en tens algun, també.
1: La veritat és que no, però he de reconèixer que la voz de baríton em sembla molt atractiva. M'agraden gairebé totes, especialment els barítons dramàtics, perquè tenen aquesta profunditat, també la calidesa, tenen tendresa, però és una veu que també és forta. Llavors, igual que les òperes i les sarsueles, moltes vegades representa aquesta masculinitat forta però sensible, a mi l'oïda musical, quan escolto un baríton, en seguida em té com aquest
0: atractiu.
1: Sí, té com l'atractiu d'aquesta dualitat, no? De fortalesa i sensibilitat. No tinc un baríton preferit, la veritat, però tinc un gran llistat de barítons que m'agraden molt i alguns estudiants de la SMUC que tenen veus de baríton molt boniques i que jo crec que tindran un futur molt bonic.
2: N'hi ha uns quants?
1: Sí, que tenim veus de baríton molt interessants, la veritat és que sí.
0: Ara, Sofia, d'aquí 15 dies et tornarem a tenir amb nosaltres en aquest repàs de veus. Recordem les que ens queden per davant, per tant, la setmana, el proper dia que vinguis, amb què
1: parlarem de les mezzosopranos i ens quedaran tenors i sopranos i acabem aquest llistat de
0: veus.
1: I
0: acabarem la temporada! És que és meravellós! Se'ns acaba la temporada, és increïble.
2: S'ha fet curt, eh?
1: A mi també.
0: Sí, sí. Aprofitem per recordar-vos a vosaltres, oients, les vies de contacte del programa. Si voleu dir-hi la vostra, si ens voleu compartir qui és el vostre baríton preferit, el que vulgueu, sabeu que teniu disponible el WhatsApp del programa, el 627-480-116, 627-480-116, i també el correu electrònic, el totsalsmatinsdelmon@catmusica.cat. Ens estem ajustant al final, Esther. Mira,
2: doncs
0: ja ens acompanya la sintonia i tot de sortir.
2: Ha estat un dia bonic, no?
0: Trobo que sí.
2: Ple de gent aquí a l'estudi, perquè fa no res, encara una hora, hem tingut tres convidats dels grallers, Gralles Ninot,
0: sí,
2: que no sempre passa que tinguem tanta gent.
0: Tres convidats.
2: I també hem tingut les fake news,
0: les
2: que
0: fake
2: també
0: news,
2: hem omplert la taula.
0: Ha coincidit que hem tingut en dos moments del programa cinc persones aquí assegudes a la taula, i això sempre fa goig, perquè al final sempre ens trobem per parlar del que ens agrada, del que ens motiva, que és la música, i que és el que ens impulsa cada dia amb aquestes hores de ràdio. Per tant, demà hi tornarem a partir de les 8.
2: Doncs sí, amb més música que us acompanyarà durant unes 3 hores, però a més demà tindrem les seccions de la Lourdes García,
0: la
2: ja sabeu
0: Lourdes,
2: que sempre ens parla
0: ens
2: del món coral, la vida coral.
0: Sí, vida coral, però amb una energia que arriba
2: a
0: les 8 del matí.
2: Que sembla que siguin les 12 del migdia.
0: Sí, totalment.
2: Però sí. I després també tindrem la secció d'en Miquel Massana, parlant de la música de casa nostra, amb el verd de pi blau de mar.
0: I vols que avancem el perfil que ens presentarà demà en Miquel? Jo el tinc en ment.
2: Va,
0: si vols,
2: doncs
0: diguem. L'arpista Clotilde Cerdà. Que ho sapigueu, que demà tenim tot això.
2: I a banda, la conversa que també tindrem amb la coreògrafa Marc Grifoll Ginata. Això serà la segona hora.
0: Perfecte, doncs ja sabeu, aquest és el menú que us guardem i us preparem per demà, i avui us desitgem que acabeu de passar un molt bon dia. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau, fins demà.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per sentir un concert molt especial que va gravar Catalunya Música a l'Església de Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025, el recital d'una pianista de només 16 anys que va fer un recital impecable, preciós, extraordinari. És el que sentirem avui, el recital de la jove pianista Ariel Beck, que va interpretar música de Johann Sebastian Bach, de Franz Schubert, de Robert Schumann i de Felix Mendelssohn, un programa ambiciós per a una pianista adolescent que va començar el concert interpretant la suite anglesa número 2 en la menor, el número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach. Així és com avui comença el concert a Catalunya Música.

Avui a Catalunya amb Música us hi estem oferint el recital de la joveníssima pianista Ariel Beck, amb només 16 anys, a la Schubertiada de Vilabertran, l'agost del 2025, un dels concerts més singulars i simbòlics d'aquella edició del festival, i no només per l'edat de la pianista, sinó perquè la Schubertiada la va presentar pràcticament com una aparició excepcional dins de la seva tradició de descoberta de joves talents. El talent, en aquest cas, d'Ariel Beck, que per començar va interpretar el que acabem de sentir, la suite anglesa número 2 en la menor, el número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach. No és el programa virtuós d'un jove que comença a trepitjar els escenaris el que va interpretar Ariel Beck. És un programa dens, arquitectònicament ben pensat, un programa romàntic a partir d'ara, perquè continuem amb les variacions serioses en re menor, l'opus 54 de Felix Mendelssohn.

Aquestes eren les variacions serioses en re menor opus 54 de Félix Mendelssohn, música esplèndida i interpretada per la joveníssima pianista Ariel Beck, francesa, nascuda a París l'any 2009. Tenia 16 anys en el moment del recital que us oferim avui de l'agost del 2025, un recital fet a l'Església de Santa Maria de Vilabertran dins del marc de la Schubertíada. La Schubertíada se celebra cada any i des de fa dècades té un prestigi enorme dins del món del lit i de la música de cambra europea. És un festival exigent artísticament i el fet que hi debutés una pianista tan jove com Ariel Beck és revelador al nivell que s'intueix a aquesta intèrpret que va començar amb Bach, va continuar amb Mendelssohn i després se'n va anar fins a la música de Franz Schubert en aquest concert que va dedicar al pianista Alfred Brendel, que va morir quan començà i a l'estiu del 2025. Ara, en la versió d'Ariel Beck, us oferim la sonata per a piano número 14 en la menor, el Deutsch 784 de Franz Schubert.

Aquesta és segurament la peça central del concert que us oferim avui. És la primera sonata de maduresa de Franz Schubert, de caràcter introspectiu, auster i ple de contrastos emocionals. És la sonata per a piano número 14 en la menor Deutsch 784 que hem sentit en la versió de la pianista Ariel Beck. Aquesta pianista, us ho dèiem, que tenia 16 anys al moment del concert, l'agost del 2025, quan va fer el recital que us oferim avui i que va gravar Catalunya Música dins del marc de la Schubertiada de Vilabertran. Un concert que ha fet un recorregut per la música de Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Franz Schubert i ara se'n va cap a la de Robert Schumann amb una sonata que és l'Opus 11, una obra gairebé simfònica per a piano amb passatges visionaris i explosions de caràcter. És una peça associada sovint a pianistes amb molta personalitat artística, que és el que va mostrar Ariel Beck al recital que us oferim avui. El recital d'on ara en sentirem aquesta sonata extensa, gairebé mitja hora de música de Robert Schumann, la sonata per a piano número 1 en fa sostingut menor opus 11, que interpreta Ariel Beck. D'aquesta manera, s'havia d'acabar el seu concert a l'església de Santa Maria de Vilabertran.

Aquesta era la joveníssima pianista Ariel Beck. Al moment del concert, l'agost del 2025, tenia 16 anys, per tant, una adolescent que ha interpretat aquesta sonata per a piano número 1 en fa sostingut menor, l'opus 11 de Robert Schumann. El punt final, aquest havia de ser el final del recital d'Ariel Beck, que havia començat amb música de Bach, havia continuat amb Mendelssohn, Schubert i volia acabar amb Robert Schumann, un repertori que s'apropa al món d'Alfred Brendel, a qui està i ha dedicat aquest concert. Alfred Brendel havia mort a Londres el juny del 2025. El concert es va fer l'agost d'aquest mateix estiu i, de fet, el repertori hi fa pensar en aquest repertori que encaixa amb el món de Brendel, Schubert, Schumann, Bach, ens hi porta cap a Brendel, cap a aquella intel·ligència musical, profunditat literària, aquella recerca estructural i aquell antivirtuosisme superficial que evitava sempre Alfred Brendel i que tampoc és el que defineix aquesta pianista que hem sentit avui, que no ho va ser presentada a Vilabertran com una nena prodigi, sinó com una artista jove amb una forta identitat musical. Doncs després de la música de Robert Schumann i després dels aplaudiments va interpretar fora de programa dues obres que s'enllaçaran a causa dels aplaudiments. Primer, Ariel Beck va interpretar el Rondó Capriccioso en mi menor, l'opus 14 de Mendelssohn i finalment la Barcarola en fa major, opus 60 de Frédéric Chopin.

0: Aquestes són les dues obres fora de programa que va interpretar Ariel Bec al recital que va fer dins del marc de la Schubertiada de Vilabertran l'agost del 2025. Primer amb sentit Mendelssohn, el rondó capritxoso en mi menor opus 14 i després la barcarola en fa sostingut opus 60 de Frédéric Chopin. Dues obres que han enllaçat els aplaudiments del públic reunit a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir aquesta pianista joveníssima nascuda el 2009 a París, Ariel Bec, a qui avui hem sentit interpretant primer la suite anglesa número 2 en la menor, el número de catàleg 807 de Johann Sebastian Bach, després les variacions serioses opus 54 de Félix Mendelssohn, a continuació Franz Schubert, la sonata per a piano número 14 en la menor, Deutsch 784, i finalment el concert s'havia d'acabar amb la sonata per a piano número 1, opus 11 de Robert Schumann. Un programa esplèndid que va gravar Catalunya Música, el recital de la jove pianista Ariel Bec, que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert música de Johannes Ockeghem, sentirem un dels seus motets, Intemerata Dei Mater. La versió és The Yearly Music Concert of London, que dirigeix David Munroe.

Música fantàstica de Johannes Ockeghem era el motet In Temerata Dei Mater que ha interpretat The Early Music Concert of London sota la direcció de David Munroe.

0: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
2: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al programa més wagnerià de tota la radiodifusió catalana, europea, mundial, potser, de tots els temps,
2: Pedro,
1: a més.
2: Pedro, estàs molt wagnerià per aquesta grandesa, no?
1: Home, evidentment.
2: El programa més gran.
1: No pot ser d'una altra manera.
2: Molt entusiasmat, eh?
1: Estic molt entusiasmat.
2: Això està molt bé.
1: Tenia moltes ganes de que arribés. És que tenia moltes ganes. O sigui, jo fa anys, que t'ho dic. Vull dir, deixa'm explicar una interioritat, perquè
2: sí que
1: aquí sempre anem de que a mi no m'agrada, no sé què, no sé quantos, però deixa'm explicar que fa molt de temps, jo crec que anys, que et vaig al darrere.
2: I vaig donant carbasses.
1: Perquè preparessis una setmana i perquè tractéssim una setmana dedicada a la tetralogia de Wagner. I, escolta'm, ja sé que no tindrem temps de res, perquè i més ara si m'enrotllo al principi. Però és que, ostres, per fi ha arribat.
2: És que, Pedro, havies d'estar preparat per aquest viatge.
1: Estimat Padawan, no?
2: En tot cas, aquí la tenim. Sí. Jo també tenia moltes ganes de fer-ho. M'agrada la complexitat i la feinada que ens està donant, perquè resumir tota aquesta grandesa ens està costant horrors. Sí, com sigui, avui dedicarem el programa al pròleg de la tetralogia, per tant, la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Wagner, i és que aquest proper estiu farà 150 anys de l'estrena íntegra de la tetralogia i no podíem deixar passar aquesta ocasió, que hem volgut fer coincidir, a més, amb l'aniversari del naixement de Wagner, un 22 de maig de 1813.
1: Exacte, sí, per tant, està ben clar que ens sobren motius per parlar de Wagner i de la seva obra més bèstia.
2: Per tant, no ho allarguem més. Ja anem començant.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Rheingold, o l'Or del Rhin, de Richard Wagner, és la primera òpera del cicle de Ring des Nibelungen, l'anell del Nibelung, i té la funció de pròleg. És a dir, tot aquí està pensat, eh? Mm-hmm. Per tant, el seu pròleg conté, en essència, tots els conflictes i idees que s'aniran desenvolupant de manera molt més detallada al llarg de la tetralogia.
1: Sí, l'obra estrenada l'any 1869 està concebuda com un flux musical continu, sense divisions en actes, eh? Aquesta continuïtat respon a la idea wagneriana de drama musical en què la música no s'atura mai i es posa sempre al servei de l'acció i del significat. Des del primer moment, doncs, Wagner planteja una reflexió profunda sobre el poder, la seva naturalesa i el seu preu, la renúncia a l'amor.
0: Sabent això, anem a fixar-nos en com comença.

0: bé, per fi hem començat.
1: Exacte, estem al preludi de l'Hora del Rin.
0: Ja era hora, sí. Nosaltres també ens fem pregar,
1: Hem sigut molt wagnerians, hem fet un preludi llarguíssim.
0: Exacte. La música de l'Hora del Rin s'inicia doncs, amb aquest preludi tan característic, que és aquest, jo diria com una mena de baix obstinat, perquè és una nota que s'aguanta, és un acord sostingut que es va desenvolupant, però és un acord, això és un acord sol. Va creixent lentament i, sobretot, clar, va evocant aquest moviment de les aigües del Rin. L'altre dia et deia que aquest tiro-ri-ro-ri-ra-ro-ra-ri-ro, amb una miqueta més ràpid, no sé per què em transporta al Moldava, que és un altre riu.
1: És un altre riu, el Moldau. Sí. Aquest tema que era el Pedro Taralajava, reteniu-lo, perquè més tard, en aquest mateix capítol, en parlarem, perquè té molta importància en aquesta tetralogia. Aquesta obertura, a més, no és només descriptiva, sinó que també té una gran càrrega simbòlica, no? Representa l'origen del món, per tant, un estat de puresa natural anterior a qualsevol corrupció. Per tant, us podeu imaginar que la corrupció està a punt d'arribar.
0: Sí, però fixa't, el fet de que no canviï l'acord...
1: Tot està bé.
0: No hi ha, clar, no hi ha corrupció. Hi ha, què hi ha? Estabilitat.
1: Hi ha puresa i estabilitat.
0: Fixa't, amb Tristany i Isolda comença amb inestabilitat. Clar. I aquí, no. És... Ostres, sí, és una cosa... Tota l'estona.
1: De fet,
0: estable,
1: des
0: puresa.
1: De l'arquitectura musical és un preludi molt simple.
0: Absolutament.
1: Però funciona molt bé. Sí. Està molt ben pensat.
0: Exacte, exacte. En tot cas, Albert, si hi ha una cosa que també fa anys que et demano, i suposo que els oients també, és... D'acord, la música, meravellosa, fantàstica, magnífica... Però potser que parlem una mica de l'argument. Estem parlant d'òpera o estem parlant només de música?
1: És un tot, no? Al final,
0: és una obra d'art total,
1: total, no? Clar, clar.
0: Doncs escolta'm, anem a fixar-nos una mica en l'argument.
2: Kaufst sich nach der Kirche Grimmer die kleine Kost.

0: Hem escoltat molt poca música d'aquesta escena, que és al principi de l'Hora del Rin, precisament, però fixeu-vos ja la grandesa de Wagner. Aquí no sabem qui són encara, us avanço una miqueta, eh? Escoltem el personatge d'Alberich, que és un nan dolent, de fet és el que inicia aquest cataclisme d'aquesta corrupció, i Voglinde, que és una filla del Rin, per tant un personatge noble. La música i la manera de cantar d'ell ja és mig deformada, com és ell, que ens hem d'imaginar recargolat, dolent, malvat. En canvi, ell és noble, i la música...
1: Mira,
0: fixa't. Mira. Expressa aquesta noblesa. I això sí, només sí. Començar l'òpera. És a dir, com a espectador encara no sap res de l'argument, ni de qui és qui, pràcticament.
1: Però et col·loca, no?
0: Però ja, exacte, va situant de manera inconscient qui és qui. Pel que fa a la història de l'Hort del Rin, doncs comença precisament en aquest entorn natural. Les filles del Rin custodien un or màgic que només pot ser convertit en poder absolut. Tema important, ja que coneixem la filosofia de Wagner, es pot convertir aquest or en poder absolut si qui el posseeix, l'or, renuncia a l'amor.
1: Exacte. Sí, sí, aquesta és una premissa important, eh? El poder com a renúncia d'un ideal de romanticisme, com és l'amor.
0: Clar, renunciar a l'amor vol dir anar a la part fosca de la humanitat, no? Anar a la maldat. El nan Alberich, que ha estat rebutjat per les velles ondines, podem dir que els hi ha tirat la canya i aquestes l'han dit que és lleig i que és repugnant, etc., doncs decideix fer aquest sacrifici, es castra, renunciant a l'amor, i aleshores roba l'or, forjant-ne un anell que li atorga el poder absolut. Així neix el conflicte, aquest conflicte, que s'allargarà fins al final de la tetralogia, al capvespre dels déus.
1: Imagina't si dona de si.
0: I fixeu-vos. Clar, d'un conflicte petit, mireu com està el món, no? D'un petit conflicte pot esdevenir un problema mundial, no? Doncs és una mica la mateixa idea.
1: Sí, una mica de l'efecte papallona, no?
0: Sí.
1: És així. Doncs clar, precisament, ara que ja coneixem doncs, a les ondines i al nan Alberich, doncs fixem-nos en els déus.

0: Fixeu-vos en aquesta música, quina noblesa, i aquí estan apareixent temes que després us temes musicals, leitmotiv, que després us acabarem desenvolupant. Però aquesta noblesa ens parla dels déus, no? Tenim el conflicte d'una banda d'Alberich, que ha robat l'or, ha renunciat a l'amor, per tant, a partir d'aquí assumeix el poder absolut gràcies a l'or que ha pogut robar i a l'anell que ha forjat. Doncs bé, paral·lelament, en el món dels déus, Votan, que podem dir és el rei dels déus, ha fet construir el Valhalla, que és el símbol del seu poder, no? Però ha promès als gegants, que són els encarregats de construir-lo, que simbolitzen la força bruta, pagar-los amb una recompensa, però una recompensa que ell sap que no pot assumir. No té, diguéssim, l'or suficient per pagar els gegants. Per tant, ja tenim l'ambició desmesurada dels déus.
1: Clar, amb l'ajuda de Loge, un personatge astut i ambigu, Votan baixa a Nibelheim, que és el món subterrani d'Alberich, i, clar, aconsegueix robar-li l'anell mitjançant l'engany. Crec que així podrà pagar als gegants la construcció del Valhalla.
0: Clar, perquè els gegants han segrestat una deessa que els permet l'eterna joventut als déus, ells ja estan espantats per això i volen aconseguir sigui com sigui l'or suficient com per pagar als gegants. Això es produeix en un moment, en la baixada al Nibelheim que comentava ara el Pedro, en una de les escenes més impactants, perquè aquesta visita... clar, ens hem d'imaginar els nans que estan forjant metall, no? Estan forjant l'or, han agafat una quantitat d'or molt gran del Rin i l'estan forjant. Com és el soroll de forjar? Metàl·lic, dur... Doncs aquí Wagner exigeix, ara no recordo el nombre exacte d'encluses, però em sembla que és una vintena d'encluses, per poder desenvolupar aquest soroll. I fixeu-vos com passem del món dels déus al món dels nans que estan forjant l'or.

0: Com es pot escoltar, la música es torna més dura, més rítmica i gairebé mecànica, reflectint el treball forçat dels nivelungs amb el soroll precisament de les encluses. Que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc.
1: Això és l'antimúsica, no? Una enclusa allà colpejada a l'escenari.
0: Sí, tot i que Wagner no deixa de ser músic. I els hi escriu tant, tacatant, tacatant, tacatant.
1: Però fixeu-vos que musicalment hi ha hagut com un canvi radical a nivell musical, no? I això, clar, aquesta música funciona a més com una transició del món dels déus als nans, a nivell argumental, d'acord? Això està bé. Però clar, Wagner va més enllà. També concep aquesta música per poder fer el moviment escènic i canviar els decorats.
0: Clar.
1: Perquè el context és un molt diferent. No?
0: Clar, però llavors, ara què està passant a nivell argumental?
1: Clar, quan els déus arriben al Nibelheim, es troben Alberich, que està absolutament boig, no?, pel poder que li dona aquest anell, i es transforma en diferents animals per demostrar la seva força infinita. Però finalment, l'enganyen i es transforma en ratolí i així el poden acabar capturant. Ara bé, i això és molt important, abans de perdre l'anell per part dels déus, pronuncia una maledicció condemnant qualsevol persona que posseixi l'anell serà desgraciada.
0: Doncs sí, i aquesta maledicció es manifesta immediatament. Quan voten lliure l'anell als gegants com a pagament, un d'ells mata l'altre per quedar-se'l. De fet, és el primer efecte visible d'un poder que porta inevitablement a la destrucció.

0: L'òpera, l'Hort del Rin, acabarà amb l'entrada dels déus al Valhalla, amb una música que és majestuosa, on apareix el tema precisament del Valhalla. Ara bé, aquesta aparent victòria dels déus és ambigua, perquè de fons i sota darrere aquest triomf s'amaga la llavor de la caiguda futura, no? Perquè ells han participat en el desequilibri, el trencament de l'equilibri natural de la natura. Per tant, també escoltarem les filles del Rin lamentant, d'una banda, la pèrdua de l'or i recordant l'equilibri natural trencat. Així acaba, podríem dir, l'Hort del Rin.
1: Clar, abans, al principi, has dit, Albert, que això era el pròleg, no?
0: Sí.
1: I que el pròleg estava tot com molt concentrat de temes que s'acabarien desenvolupant a la resta, no? Per tant, si portem tota la setmana passada parlant de leitmotivs i de temes, no? Se suposa que amb aquest Hort del Rin surten moltíssims leitmotivs,
0: molts.
1: Que fins i tot alguns sortiran a l'última de les òperes de la tetralogia.
0: De fet, el més important, ja l'hem escoltat, aquest leitmotiv, l'hem escoltat en la versió orquestral, que és el tema del Rin o tema de la natura. Quan es parla de la natura o del Rin, que és un tema molt present en la tetralogia, no hem d'oblidar que Wagner és un autor del romanticisme i la natura és molt important en el romanticisme, és un dels temes principals, que és el trencament d'aquest equilibri, és la puresa de la natura. És un tema que ja, com dèiem, apareix en el preludi de l'Hort del Rin, i escoltarem a la darrera escena del Capvespre dels Déus.
1: Exacte, que era un preludi que abans dèiem que tenia només un acord, no? És un acord que està amb mi molt. Jo ara m'he posat al piano, soc molt agosarat d'intentar explicar al piano leitmotivs de
0: clar,
1: Wagner, però bueno.
0: Intervé tot una orquestra el leitmotiv de Wagner.
1: Sí, però, clar, imagina't.
0: Bé, ja ho tenim aquí.
1: Sí, fixa't, és que jo si només faig, podríem dir, l'acord de mi bemoll major, sí, i començo fent això. Clar, aquí ja tinc una base.
0: Sí, és aquella base que està a la profunditat del riu Rin.
1: Puc tocar moltes coses que, si jo no canvio la base, en el fons tinc estabilitat. Jo puc fer això.
0: Que tens una base harmònica que t'acompanya. És un coixí important, clar.
1: Jo puc anar tocant...
0: I amb molt de caràcter, a més a més.
1: De caràcter, sí. I puc créixer.
0: Clar.
1: Sí. I clar, la gràcia de Wagner no és només l'harmonia als temes musicals, sinó l'orquestra. I clar, si jo en un principi tinc una base així, però de sobte les cordes agudes...
0: Boníssim, això.
1: I vas creixent aquí dalt, per després continuen sortint algunes per aquí dalt. Sí? Tens el tema principal, que és aquest, el tema, sobretot el tema del Rin.
0: Teniu aquest tema perquè al llarg de la setmana l'escoltarem més vegades.
1: Fixa't que ell passa per algunes notes que són... Aquest fa, per exemple, no és una nota de l'acord de mi bemoll, sí? És una nota de pas, sí? I quan fa aquest fa... En realitat això... Sona molt alemany, si t'hi fixes,
0: I també em fa pensar que aquesta aparent senzillesa també li permet a Wagner fer una cosa que és molt important per entendre el que són els leitmotivs, és que, com que són estructures més aviat senzilles, els pot alterar sense massa dificultat, no?
1: Exacte. Sí. Clar, el tenir aquest arpegi, jo el puc fer molt lent, amb aquesta base. Ho puc fer una miqueta més ràpid.
0: I tant.
1: Que és una mica el que et deia, que a mi em recorda el Moldava, no?
0: Sí.

0: Van surant per
1: van
0: allà,
1: fent,
0: no?
1: Donar aquest moviment propi del riu, les exacte. Onades. Sí, de fet, sí, aquest sí, tema sí. apareixerà al llarg de la tetralogia cada cop que es faci referència al riu Rin o a la natura. Però, esclar, Wagner es permetrà la llicència d'alterar-lo com cregui necessari exacte. Per adaptar-lo al context de cada escena. Pot sonar més intens, més lleuger, pot sonar només un fragment del tema, no té per què sonar sencer, vull dir, juga molt a tot plegat.
0: Clar, i pensa una cosa, un element tan important com l'anell...
1: Clar, el cicle no? de l'anell del nivell 1.
0: L'anell ha de tenir la seva pròpia música.
1: I la té.
0: Sí, que no és un personatge, saps?
1: No, però
0: actua com a tal.
1: Té més pes que un personatge,
0: exacte,
1: no?
0: Sí, sí. Exacte. Llavors, clar, fixa't, abans comentaves, Albert, que l'anell, en el fons, és un símbol de corrupció.
1: És la corrupció. No? Fixa't, la natura, la puresa la teníem ara, no? Ara anem a la corrupció de l'anell.
0: Tu com faries? Com, o sigui, a tu la corrupció et porta cap a un arpegi ascendent o descendent?
1: Descendent.
0: Descendent,
1: descendent
0: no? Fixa't. I a tu...
1: I cap... més aviat fosc.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Per tant, major o menor?
1: Menor.
0: Menor o encara més menor, que seria disminuït?
1: Doncs et deixi disminuït. Tal com ho vens, disminuït, clar.
0: No, perquè fixa't, ell fa... el tema de l'anell sona així, fixeu-vos. Sí? Uh-huh. Això, que a orelles del segle XXI dius, ah, mira que bonic, no?
1: Sí.
0: Fixa't. Ell utilitza aquest arpegi, sí? Que és un arpegi de setena disminuïda. És un arpegi més petit, o sigui, és una distància, un interval aquest, més petit que el menor.
1: Clar.
0: Sí?
1: Sí? Això, aquesta baixada tan...
0: I precisament això té molt a veure amb, la, amb el mode locri antic. Quan parlàvem dels modes antics, el mode lidi, etc. El mode locri és aquest, fixa't. Sí?
1: És molt similar, sí, va cap aquí. Sí, sí,
0: fixa't,
1: sí.
0: Va cap aquí. I era,
1: és un punt més brillant, però, el tema de l'anell, perquè al final també ho van jugar això, no? La brillantor de l'or.
0: Però saps per què és més brillant? Perquè ho fa amb terceres.
1: Però està ben trobat, perquè l'or brilla.
0: Clar,
1: i també la seducció del poder, el poder, i la corrupció al final és temptadora.
0: Exacte. Però, fixa't, en comptes de fer això... En comptes de fer... que és començo pujant i acabo baixant. No, comença baixant. Sí? O sigui, comença baixant, se'n va cap a aquest principal i torna al principi.
1: Aquest és el tema de l'anell.
0: Sí, el tema de l'anell, bàsicament, cada vegada que surt això...
1: Ara vull demanar una cosa. Abans, però, l'escoltem, el tema de l'anell amb l'orquestra.
0: Vinga.
1: Amb l'orquestra, aportant el color orquestral, sona així. És d'aquest pes, la corrupció... Val. Wagner el que fa amb aquests temes musicals és els integra de forma molt fluida en el discurs musical de la tetralogia. Podries desenvolupar una melodia i incorporar el tema de l'anell per entendre com Wagner utilitza aquests temes musicals?
0: Cada vegada em demanen coses més rares. O sigui, que faci una melodia...
1: I que aquí al mig aparegui de sobte el tema de l'anell integrat en aquí. És, sí. Evidentment, no és una melodia que el Pedro ara extregui de la partitura de Wagner, sinó que tu te la inventes ara, aquesta melodia, i és com si de cop i volta la teva música volgués parlar de l'anell del Nibelung, no? De la corrupció que implica el poder de l'anell.
0: Sí, podríem començar amb una melodia, per exemple, que no ens fes sospitar que algú és corrupte, no?
1: Que és molt humà, això, no?

0: I de sobte apareix la corrupció.
1: Aquí el teníem.
2: És això?
0: De sobte, o sigui, estàvem contents, però de sobte...
1: La música ens diu alguna cosa. Ens diu alguna cosa.
0: Sí, sí. De fet, aquest tema de l'anell, que a més ho fa amb fagots, ho fa amb,
1: clar,
0: amb,
1: ja buscava, amb una instrumentació.
0: Pensa que els instruments de doble canya, quan, moltes vegades, quan hem parlat de temes de mort, no?, i temes així, l'oboè, no?, el corn anglès, tenen aquest tema, aquesta sonoritat de l'inframont, en el fons. No? I aquí estem anant. No?
1: El punt on escoltava, Pau, el tranquil, que és aquest...

0: el tema de l'anell.
1: Més això, eh?
2: Aquesta foscor. Sí, sí, és un tema pesant, obsessiu. És que és el símbol del poder corrupte.
0: Exacte. Tenim la puresa de la natura, la corrupció de l'anell, i un altre tema que us volem destacar. Evidentment, no els podem destacar tots, eh?
2: No, no. Perquè
0: no acabaríem mai. Però n'hem triat tres d'emblemàtics que, a més...
2: Són els tres que em sé.
0: Doncs et queden dies per endavant, eh? Et queden dies per endavant.
2: Sí, estic estudiant.
0: El proper tema que volem destacar és precisament el tema del Valhalla, aquest palau dels déus que és el que crea aquest conflicte, que no poden pagar els gegants i han de robar-li l'or al nan Alberich.
2: Clar, que no pot ser d'una altra manera que un tema amb tonalitat major.
0: Clar, no? I amb certa noblesa, no?
2: Exacte. Llavors, pensa que la noblesa i la tonalitat major i els acords, no?
0: A més, un detall important, el Valhalla està allà dalt, diguéssim.
2: Exacte.
0: Allà dalt.
2: Sí, sí. Fixa't, ell fa això.
0: I tant.
2: Sí? Has vist que ell... És pràcticament tot un mateix acord. Ah, una cosa molt important. Ell utilitza només els tres graus fonamentals de l'escala. És a dir, això és el primer... Quart, primer, cinquè i primer. Primer, quart, cinquè, primer, quart, cinquè. Per tant, estabilitat, per tant, llum, per tant, clar, o sigui, la significació aquesta de una part molt simbòlica, molt interessant dels déus, no?
0: Clar.
2: I llavors, clar, fixa't. I fins i tot utilitza un compàs ternari. Atenció, que els compassos ternari tenien molt a veure també amb pare, fill i Espírit Sant.
0: Ah, okay.
2: Pare, fill, Espírit Sant. Per tant, estem parlant de divinitats.
0: Clar.
2: I ell fa un, dos, tres. Un, dos, tres.
0: Que gran.
2: T'hi fixes?
0: Sí.
2: No hi ha... I això és el Valhalla.
0: I sona

0: Aquest és el tema del Valhalla, el Palau dels Déus, que dona aquesta noblesa, no? Aquesta noblesa total i absoluta.
1: Sí, a veure, és obvi que no tenim temps per analitzar tots els leitmotivs, però fixeu-vos en aquests, doncs us podeu fer una idea.

0: Aquests temes musicals que ara us hem presentat, no és casual que hàgim triat aquests tres, som per la seva importància, perquè a l'audició final els podrem escoltar també. A nivell filosòfic, l'Or del Rin planteja una idea central que travessarà tota la tetralogia. El poder adquirit a costa de l'amor, per tant, renunciant a l'amor, està condemnat. Tant Alberich com Wotan, cadascun a la seva manera, participen d'aquest error i les seves accions desencadenen un procés que és irreversible.
1: En definitiva, L'Or del Rin no és només una introducció narrativa, sinó una obra amb plena autonomia artística i conceptual. Wagner hi estableix un univers simbòlic i musical d'una gran coherència en què cada element musical, dramàtic i filosòfic doncs contribueix a construir una reflexió profunda sobre el poder, la moral i també el destí.
0: Demà seguirem amb la Valquíria, però el que hem de fer ara és anar cap a l'audició.

0: Catalunya Música.
1: Moment de posar-hi una mica més de música amb aquest capítol dedicat a l'Or del Rin de Wagner, el pròleg de la tetralogia de l'Anell del Nibelung.
2: Anem a fixar-nos, per tant, en el desenllaç d'aquesta primera òpera, seguint el fil argumental que us hem comentat abans. Voten i els déus paguen els gegants amb el tresor i l'anell que han robat a Alberich. Tanmateix, a causa de la maledicció de l'anell del nan Alberich, un dels gegants, Fafna, mata el seu germà Fasol per tenir ell el poder de l'anell. Després d'això, els déus entren al Valhalla en una aparent victòria, mentre les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or.
1: En aquesta escena hi apareixen diversos leitmotivs, i n'hi ha tres que ja coneixem, els del Valhalla, el de l'anell, i el del Rin. A veure si els podeu trobar.
2: Venga. Exacte. Tot plegat ho escoltarem interpretat per George London com a Wotan. Kirsten Flagstad és Frica i, entre d'altres, els gegants Fafner i Fasol són Kurt Vohm i Walter Kreppel, respectivament. Tots dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena l'any 1958.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Saps què passa, Albert?
2: Què et passa?
1: Que ara em moro de ganes de saber com segueix això de la tetralogia.
2: Doncs seguirem demà. Això és el verí wagnerià, que s'està apoderant de tu com a l'anell que t'abraça.
1: Ai, Déu meu.
2: Acabem d'escoltar al final de l'Or del Rin el pròleg de la tetralogia de l'anell del Nibelung de Wagner, interpretat per George London, com a Wotan, Kirstenflaks de Terafrica i, entre d'altres, els gegants Fafner i Fasol, Kurt Vom i Walter Kreppel, respectivament tots dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena l'any 1958.
1: Nosaltres tornem demà l'una al migdia aquí a Catalunya Música amb La Valquíria, la primera jornada de la tetralogia. Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
4: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
4: Oh, fixa't com sona...

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal l'arpista Ariadna Savall. Avui sabrem la bonica història que s'amaga darrere El Mariner, una peça molt important per la nostra convidada. Comencem.
3: Hola, sóc l'Ariadna Savall Figueres. Sóc cantant, arpista, compositora i docent, i aquestes són les peces que expliquen la meva història. A la llista de dimarts hi trobem ja músiques d'una època que representen més la meva època de formació, i és també una època molt, molt rica. I el primer tema que he escollit és L'amor, que és una composició meva, amb les paraules del Miquel Martí Pol.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: El tema de la composició, la creativitat, i ja em ve gràcies a aquesta mestra de piano que vaig tenir de molt petita a Suïssa, que ella va veure en mi un cert talent de creativitat i d'improvisació i sempre m'animava a fer petites composicions. Llavors, ja de molt jove, vaig començar a fer cançons amb poemes que m'agradaven. I la poesia era molt important a casa nostra. Quan vam tornar a Catalunya i ja estava fent aquella època el BUP i el COU, era l'època que el Miquel Martí Pol anava a les escoles recitant els seus poemes i va fer accessible la poesia a molta gent jove, no? Va ser realment molt important tota aquesta acció que hi va fer. I a mi els seus poemes em van enamorar de seguida. I vaig musicar diversos d'ells. Vaig tenir la sort un dia de poder-lo visitar i cantar-li les cançons que havia musicat amb els seus poemes. I em va escriure una dedicatòria preciosa, també. Aquest primer disc que va sortir amb les meves cançons, que es diu Vella Terra, l'amor és el primer tema, no? I és un tema, per mi, que també hi ha tota una altra història, que és també el descobriment de l'amor. I quan jo era estudiant, a l'estiu, els meus pares organitzaven un curs d'estiu que va durar molts anys a la Seu d'Urgell, als Pirineus. I allà hi havia molts professors de música antiga. Hi havia de tot, no? Des de fagot, corneto, violí, cant, llaüt, viola de gamba, i després hi havia conjunt. Bueno, era un curs d'una setmana molt complet, i al ser internacional hi havia, doncs, gent, alumnes de tota Europa i de tot el món. Als 17 anys vaig participar-hi. Va ser un curs molt, molt interessant perquè, clar, cada any era un tema, i el 95 va aparèixer el meu company, el que seria després el meu futur espòs, el Peter Utland Johansen, i per mi va ser com també el descobriment de l'amor. La segona peça que he escollit del dimarts és una peça que es diu The Song is You, de Jeremy Kern. És d'aquestes cançons antigues del jazz de 1920. És una cançó que canta el meu marit, en Peter Utland Johansen, amb un pianista de jazz, Christian Kutfleisch, i és la veu del Peter, que és una veu que també a mi, des del primer moment que el vaig sentir, em va enamorar. I va ser gràcies al Rolf Lislevand. Jo vaig estudiar durant molts anys també amb ell l'arpa antiga i les arpes antigues. I llavors, gràcies a ells, vendrien molts també estudiants de Noruega. I així va ser com vaig conèixer en Peter.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant.
1: Jo estava estudiant arpa clàssica quan arribo a Barcelona, és a dir, l'arpa celta la segueixo tocant tota la meva vida. I, de fet, tinc encara la meva arpa celta de quan era jo petita. I ja de gran també he agafat altres arpes celtes històriques, no? Irish harps, no? Aquestes arpes tan boniques, antigues, del segle XVIII-XIX. I ja amb l'arpa clàssica, que estudio amb la Magdalena Barrera, faig els meus estudis, i també, paral·lelament, els estudis de cant amb la Dolors Aldea. I estudio a Terrassa i després em presentava per lliure al Conservatori del Bruc i al Liceu. Però la Magdalena Barrera és una persona amb una cultura immensa i molt oberta també d'esperit, i ella tenia una arpa triple barroca del Rainer Thurau. I després, ja quan jo tenia 20 anys, en aquests cursos d'estiu i en aquests concerts que feien els meus pares els estius, que nosaltres, el Ferran i jo, sempre els acompanyàvem, em vaig conèixer l'Andrew Lawrence King, que també seria el meu mestre d'arpes antigues. I aquesta antiga, especialment l'arpa italiana barroca, la triple, que és d'una sonoritat molt, molt especial, em va enamorar totalment i jo ja vaig veure que aquest era el meu instrument. Llavors vaig acabar el grau mig d'arpa clàssica i ja em vaig especialitzar després amb les arpes antigues i amb el cant antic, no? Amb el cant històric. I en les arpes antigues és tot un altre món que se t'obre, perquè si t'agrada la música antiga hi ha el barroc, el renaixement, hi ha també el medieval, l'època medieval, i després l'època anterior a medieval, no? L'època dels romans, dels grecs. Llavors, a mi de seguida aquest món em va apassionar sempre, perquè una cosa que m'he descuidat de dir-te és que la música sempre va formar part de la nostra infantesa i joventut, i jo sempre vaig estar estudiant música, però no ho tenia clar de dedicar-me a la música, perquè, com veia, els meus pares viatjar tant, treballar tant, també és una professió de molts sacrificis, de moltíssima dedicació, i no ho veia molt clar. Llavors també m'agradava molt estudiar, m'encantava la musicologia, m'encantava l'arqueologia, de fet el meu somni era anar a Egipte. Llavors vaig estar 2 anys estudiant Història de l'Art a l'Autònoma. Vaig tenir la Mari Carmen Gómez, de mestra, amb qui vam establir una amistat molt maca i després ens va ajudar molt pel projecte de la Sibil·la, no? I és també una persona que m'ha ajudat molt. Llavors, aquests 2 anys a l'universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, amb tot el que això significa, el vaig fer jo, no? La tercera peça és una peça del Renaixement, Por unos puertos arriba, d'Antonio de Rivera, del Cancionero de Palacio, del segle XVI, i també mostra un aspecte molt important de la meva formació musical, que és la música del Renaixement. És una música que la vaig aprendre molt amb els meus pares i és un amor també que compartim amb el Peter. Tenim un gran amor per la música del Renaixement, per aquestes polifonies tan precioses. I aquí, en aquesta gravació, Peter i jo col·laborem amb un grup que es diu La Morra. Són uns músics que vam conèixer d'estudiants. Ja quan vam tornar a Suïssa, quan jo vaig tornar a Suïssa, el 96, per estudiar música antiga. I amb La Morra, de joves, vam fer molts, molts projectes i aquest disc, Luz de Alba, és el resultat d'aquest treball que vam fer junts. I després ells han fet un altre camí, nosaltres un altre, però va ser una època també molt bonica i vam coincidir amb l'Escola Cantorum, vam coincidir amb amb molts músics que treballar amb ells va ser molt enriquidor i que sí, que ha donat fruits molt bonics.

el tocadiscos i després cantava la meva mare, no? El Testament d'Amèlia, la cançó del lladre, tantes, no? I el mariner és un tema que quan era molt jove, doncs cantava jo totes les estrofes, no? Perquè és una balada amb moltes estrofes, hi ha molts personatges, és realment és aquesta manera d'explicar cantant és algo que sempre m'ha agradat molt i m'ha acompanyat. I en el meu disc Vella Terra ho canto sola, però quan vaig conèixer en Peter, vaig dir, uau, aquest és el meu mariner. I ell ve d'una illa petita de Noruega, del sud de Noruega, i és mariner, ve d'una família antiquíssima de molts mariners. És realment un home del mar. I quan la vida ens va portar a Basel, estudiàvem, i hi havia al vespre sempre unes festes molt boniques. I llavors, al final de les festes, cada estudiant cantava una cançó amb la seva llengua materna. I el Peter cantava en noruec i jo en català. I aquí vam veure que hi havia molta connexió, no? I va néixer aquest desig de cantar junts i aquest amor que compartim per la música tradicional, que és molt fort a Noruega i a Catalunya. I el Mariner va ser com el primer projecte amb ECM, i també va ser el primer projecte d'Irundo Mari com a grup nostre.

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
3: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
3: Entrades a osvallès.com.

0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquí comença un nou capítol dels Sincronies, aquesta setmana dedicat a l'any 1772. Aquí tenim, en dansa i treballant amb plena creativitat, Franz Joseph Haydn, Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart i tants altres compositors dels quals us parlarem aquesta setmana. Però, evidentment, a part d'escoltar la música creada o estrenada l'any 1772, ho contextualitzarem i us explicarem totes les circumstàncies i situacions que vivia el món en aquest any de la segona meitat del segle XVIII. Comencem!

Recordem que Europa vivia en el segle de les llums, el segle de la Il·lustració, amb l'absolutisme monàrquic que governava la majoria d'estats i amb una economia que ja s'estava començant a basar en la industrialització. Però fixeu-vos quins esdeveniments polítics tenen lloc aquest any 1772. El mes d'agost, per exemple, es reparteixen per primera vegada Polònia i se la reparteixen Prússia, Àustria i Rússia. Van desmembrar Polònia, ja veieu que això és un no parar al llarg d'aquests segles, i es van repartir un terç del territori d'aquella mena de mancomunitat que formaven Polònia i Lituània. Van debilitar el país fins a fer-lo desaparèixer del mapa anys més tard. Un altre element, un cop d'estat a Suècia, però sabeu qui el fa, aquest cop d'estat? El rei Gustau III, que va liderar aquest cop d'estat el mes d'agost del 1772 per posar fi a l'anomenada Era de la Llibertat. I és que feia nosa això de la llibertat, que s'han cregut aquesta gent, fem un cop d'estat i així s'acaba aquesta llibertat. Gustau III, el rei de Suècia, va restaurar la monarquia absoluta. Això sí, va introduir algunes reformes il·lustrades, com per exemple l'abolició de la tortura. Això sí que és un rei. I a l'altra punta d'Europa, al sud d'Europa, a l'extraradi, tenim el Regne d'Espanya, que estava governat per Carles III. Amb aquest despotisme il·lustrat, el govern promovia reformes urbanístiques, creava fàbriques reials i intentava modernitzar l'economia. Però, mentrestant, mantenia un rígid control mitjançant, endevineu el què? Doncs la Inquisició. Carles III encara tenia activa i ben activa la Inquisició, el regne que governava, el Regne d'Espanya. Hi ha també una crisi financera aquest any 1772, concretament al mes de juny i a la ciutat de Londres, perquè fa fallida un banc escocès molt poderós en aquell moment, Neil James Fordyce and Down, i aquesta fallida a la borsa de Londres va provocar una crisi de crèdit massiva que es va estendre ràpidament cap a Escòcia, cap als Països Baixos i, evidentment, a les colònies nord-americanes. Una crisi financera que va provocar el pànic aquest any 1772.

I és que a Europa, al voltant del 90% de la població eren agricultors, la majoria de les famílies vivien en granges de subsistència o a petita escala, i la vida quotidiana era realment dura, i les tasques fonamentals de les famílies de la major part de la població europea era anar a buscar aigua lluny de casa, evidentment no hi havia aigua corrent, a elaborar, a fer sabó i espelmes, i evidentment a conservar els aliments que es feien a mà. Les famílies europees en aquell moment eren bàsicament nombroses, sovint formades per 8 o més fills, i això, que la mortalitat infantil era extraordinària. A més, en aquella època els viatges eren molt lents, depenien dels carruatges estirats per cavalls o també amb vaixells si havien de viatjar més lluny. La medicina era realment molt rudimentària, molt primària, i els metges eren escassos i sovint mal formats. Déu-n'hi-do quines condicions de vida aquest any 1772, en el qual vivia Wolfgang Amadeus Mozart.

Això sí, l'any 1772 va ser un període daurat per a la ciència de la il·lustració, especialment en el camp de la química, que es trobava a les portes de la seva revolució moderna i també en el camp, en el terreny de l'exploració geogràfica. Fixeu-vos, es descobreix el nitrogen aquest any 1772. Va ser el metge i químic escocès Daniel Rutherford que va aïllar per primera vegada el nitrogen, el qual va anomenar aire nociu. Va demostrar que un gas residual quedava a l'atmosfera després de la combustió i de la respiració animal. De fet, es van fer recerques sobre el diòxid de carboni. Va ser el científic britànic Joseph Priestley que va publicar les seves investigacions sobre el fixed air, que acabaria sent el diòxid de carboni, i va inventar el mètode per carbonatar l'aigua. És a dir, això va acabar donant lloc a les primeres begudes gasoses de la història. I finalment, en el món de la química, es va aïllar l'oxigen. Va ser un químic suec, Carl Wilhelm Scheele, que va aconseguir obtenir oxigen pur, escalfant òxid de mercuri, tot i que el va anomenar aire del foc. No va publicar aquests resultats i aquests estudis de forma immediata. Va retardar molt el coneixement oficial, però ja havia aconseguit aïllar l'oxigen. I en el terreny de la cartografia i de l'exploració física i geogràfica de la Terra, és el moment, aquest 1772, el mes de juliol, del segon viatge de James Cook, el capità, intrèpid aventurer i científic també James Cook, que va salpar d'Anglaterra a bord del His Majesty Resolution en la seva segona gran expedició. L'objectiu era circumnavegar la Terra a latituds molt altes per tal de trobar, de buscar i de trobar el continent hipotètic conegut com a Terra Australis Incognita. James Cook es va endur en aquest viatge el cèlebre cronòmetre marí K1, perquè volia demostrar científicament que es podia calcular la longitud geogràfica exacta a alta mar, i així va resoldre un dels problemes de navegació més grans de l'època. I en el món de la geologia també hi va haver avanços significatius. El naturalista Jean-Étienne Guittard va presentar mapes geològics pioners d'Europa i va establir les bases de la cartografia geològica moderna en classificar els terrenys des del punt de vista dels minerals. Tot això en el moment en què Wolfgang Amadeus Mozart tenia 16 anyets. Aquest any 1772 va viatjar cap a Itàlia, acompanyat del seu pare.

Mozart i el seu pare arriben a la ciutat de Milà el 4 de novembre. Després, això sí, d'haver passat per una petita vila que es diu Ala, on han festejat amb molta alegria el dia 31 d'octubre l'onomàstica del petit Wolfgang amb els germans Piccini, músics amics del pare de Leopold, i també es van aturar a la ciutat de Verona, on tenien diversos coneguts, però no ens consta que en aquesta època hi hagués cap fet significatiu ni cap obra composta. El 4 de novembre arriben a Milà, i és en aquest moment en què Mozart escriu, probablement per alguna actuació, algun concert que havia de fer a la ciutat de Milà, un arranjament de l'obertura d'Il Sogno di Scipione, aquesta serenata musical que havia escrit amb motiu de la presa de possessió per part de Jerónimo Scoloredo durant els mesos anteriors mentre estava a Salzburg. Va compondre aquest divertiment musical, Il Sogno di Scipione, que és el Kehel 161. Doncs bé, quan va arribar a Milà, va agafar l'obertura, la va refer, la va retocar i li va afegir un final especial per convertir-la en una mena de sinfonia extreta basada en l'obertura d'Il Sogno di Scipione. Per tant, sentirem una música que Mozart havia compost uns quants mesos abans i encara estan a Salzburg, però l'escoltarem amb aquesta versió que ell mateix va reescriure a finals del 1772 perquè es pogués escoltar en concert a la ciutat de Milà. Té tres moviments, allegro moderato, andante i presto. Ja veieu que sembla una sinfonia, però de fet, insistim, és l'obertura d'Il Sogno di Scipione arranjada i dura poc més de 7 minuts. La versió que us proposem escoltar és la de l'Academy of Ancient Music, dirigida per Jaap Schroeder. Sentim, doncs, aquesta sinfonia basada en l'obertura Il Sogno di Scipione d'aquest jove Wolfgang Amadeus Mozart, que és a punt de fer 17 anys.

0: Mozart, reciclant i aprofitant la música que havia escrit mesos enrere a la ciutat de Salzburg i amb motiu d'un divertiment musical que va compondre per la presa de possessió de Hieronymus Colloredo. Aquest divertiment musical es deia Il sogno di Scipione i el mateix Mozart, mesos després, ja durant l'estada a Itàlia, a Milà, en va refer una miqueta la música i la va convertir, aquesta música, en una mena de sinfonia basada en la música de l'obertura d'Il sogno di Scipione. És el seu Kegel 161/163, perquè no és ben bé aquest divertiment musical. 7 minutets i escaig durava aquesta música en 3 moviments, allegro, moderato, andante i presto. Vaja, com si fos una sinfonia, pràcticament, i l'hem sentida interpretada per l'Academy of Ancient Music, dirigida per Jaap Schroeder.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I en aquest segon capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1772, volem introduir una altra figura, un altre compositor rellevant d'aquesta època. Un compositor que en aquesta ocasió va treballar a la cort reial espanyola i que aquell any 1772 tenia 29 anys. Ens referim i us proposem escoltar i conèixer una miqueta més de prop les circumstàncies vitals biogràfiques de Luigi Boccherini.

Recordem-ho, Luigi Boccherini va néixer a la ciutat de Lucca, a la Toscana, el 19 de febrer de 1743 i va morir quan tenia 62 anys a Madrid, el 28 de maig de 1805, després d'haver-se passat 37 anys treballant a la cort del rei Carles III i també del seu germà, l'infante Don Luis de Borbón, perquè va treballar durant una bona temporada. Boccherini, un coetani estricte de Franz Joseph Haydn, es portaven 11 anys, i fins i tot de Wolfgang Amadeus Mozart, que ha quedat a l'ombra d'aquests grans mestres de la història de la música. El volem reivindicar, perquè és autor d'obres realment brillants com aquesta.

Estem sentint tastets del quintet en mi major número 5 de l'Opus 11, aquest quintet que conté precisament aquell famosíssim minuet, el Minuetto de Boccherini, que ho coneix pràcticament tothom. Doncs aquesta és l'obra que sentirem a continuació perquè és una obra que data del 1771, instal·lat a Madrid definitivament. Us explicarem les vicissituds d'aquest viatge, d'aquesta estada que va fer Boccherini quan tenia 25 anys a la ciutat de Madrid i a la cort reial espanyola, la cort dels Borbons. Us en parlem.

Com és que Boccherini se'n va anar a Madrid, que en aquell moment era l'extraradi musical, artístic i cultural d'Europa? Realment era un lloc molt aïllat i excèntric geogràficament del cor d'Europa i de les grans capitals musicals. Doncs bé, resulta que, estant-se a la ciutat de París, juntament amb el seu bon amic Manfredi, aquell violinista també nascut a Lucca, que havia estat deixeble de Tartini i amb el qual havia format quartet i amb qui feia concerts Luigi Boccherini, doncs van rebre la visita i la proposta per part de l'ambaixador espanyol a París, i els va proposar que es traslladessin a Madrid, on amb tota seguretat tindrien molt d'èxit i moltes possibilitats. Això és el que els va vendre l'ambaixador espanyol a París. Era realment temerària aquesta proposta perquè aleshores, insistim, Espanya estava dominada pels Borbons, Carles III, que sentia una aversió absoluta i demostrada per la música. I això havia causat la dispersió de les companyies d'òpera italianes que s'havien instal·lat a Madrid durant el segle XVIII. Només per a grans solemnitats, el rei Carles III consentia la música en espectacles molt determinats i el suportava estoicament perquè no tenia cap altra possibilitat. No obstant, el panorama que els va presentar l'ambaixador espanyol a París va convèncer aquests dos músics i compositors, Manfredi Boccherini, per traslladar-se a Madrid amb l'esperança de ser molt ben acollits. I una de les coses que van valorar és que, com estava aïllada aquesta ciutat dels circuits habituals d'artistes del continent europeu, probablement tindrien molt poca competència i serien els reis del mambo. Boccherini i Manfredi van arribar a Espanya la tardor de 1768. Tenien 25 anys. Boccherini ja era un músic fet i dret, amb molta experiència, un virtuós en el millor moment de la seva carrera i amb un cert renom en l'àmbit internacional, amb moltes obres publicades per diversos editors francesos. Quan Boccherini va decidir deixar París, on no havia acabat de triomfar del tot, però havia tingut molt bones crítiques i havia produït una molt bona impressió, al costat del seu inseparable amic, el violinista Filippo Manfredi, es van dirigir en aquella remota i geogràficament excèntrica Espanya des del punt de vista musical i cultural. Boccherini ja havia recorregut abans de la seva gira bona part d'Itàlia, havia estat profeta a la seva pròpia terra, a Lucca, havia rebut tota l'admiració per part de Viena, on havia obtingut fins i tot el reconeixement per part de Christoph Willibald Gluck, i havia compost un munt d'obres realment molt interessants des dels 17 anys, entre els quals hi havia els 6 trios de l'any 1760 per a dos violins i violoncel, que van ser publicats a París per Vallée alguns anys més tard. I és que, tot i les seves esperances i tot el que els havia explicat aquell ambaixador espanyol a París, Madrid no era la ciutat adequada per tirar endavant i per fer-se famós com a músic, i molt menys encara si no es practicava l'òpera. Recordem que Boccherini pràcticament no va tocar mai aquest gènere. L'òpera era l'únic tipus de música estrangera que havia tingut un cert arrelament a la ciutat de Madrid. Per cert, molt inferior aquest arrelament i aquesta pràctica del que hi havia, per exemple, a Barcelona o a València. Abundaven, a més, a la cort de Madrid molts músics italians en les orquestres de la cort, tant a la Capella de Palau com en altres institucions. Alguns d'aquests músics van fer tot el possible per aturar l'ascens i la fama de Manfredi de Boccherini quan van arribar amb la fama que tenien. D'aquesta manera, tot i que Manfredi va aconseguir finalment col·locar-se com a violinista de la cort privada de l'infante Don Luis de Borbón, germà del rei Carles III, Boccherini en va quedar fora i es va quedar pràcticament sense recursos, fent només concerts ocasionalment molt mal pagats que no asseguraven la seva vida ni tampoc la de la seva mare. Fixeu-vos, Boccherini es va endur a la seva mare cap a Madrid perquè s'havia quedat vídua i la va instal·lar també a viure amb ell.

No obstant això, Boccherini va continuar escrivint i l'any 1769 va dedicar a l'Infante Don Luis una sèrie de 6 quartets. Aquestes peces van tenir una molt favorable impressió a l'únic membre de la família dels Borbons que tenia un cert criteri musical una miqueta solvent, perquè, tot i que el futur Carles IV mostrava també aficions musicals, mai no va arribar a enamorar-se pròpiament de la música i, a més, sembla ser que es va enemistar amb Boccherini. Per tant, per Boccherini anaven maldades. Finalment, el novembre de 1770, 2 anys llargs després d'haver arribat a Madrid, l'Infante Don Luis de Borbón va acceptar Boccherini com a violoncel·lista de cambra i com a compositor de música a la seva casa. Això sí, les composicions musicals de Boccherini havien de quedar a partir d'aquell moment com a propietat exclusiva de l'Infante Don Luis, a no ser que ell concedís l'autorització perquè Boccherini, l'autor, les publiqués o les interpretés en qualsevol altre lloc que no fos a la seva cort. El salari era molt més adequat a les necessitats d'un compositor que ja començava a ser reconegut i que necessitava alliberar-se d'aquestes preocupacions materials per crear una obra digna. L'Infante Don Luis de Borbó, però, no va exercir mai d'una manera severa i estricta aquest dret d'exclusivitat sobre la música de Boccherini i va consentir, habitualment, que Boccherini publiqués les seves obres a l'estranger. I això sobretot per una raó, perquè a Espanya, en aquell moment, no hi havia cap editorial dedicada exclusivament a publicar música. O ho feia a l'estranger, o no es publicaven les seves obres. És per això que Boccherini va entrar en contacte amb les cases editorials més importants d'Europa que van divulgar les seves principals obres cambrístiques. L'any 1775 es van publicar a París els quintets Opus 11, el número 5 del qual és el que estem sentint de fons i que sentirem a continuació sencer, voreja la mitja hora i és una petita obra mestra. És aquesta obra que conté el cèlebre Minuetto i tots aquests quintets inclouen 2 parts de violoncel al costat de les 2 de violí i una de viola, una combinació instrumental molt estimada per Boccherini. 2 violoncels, recordem-ho que ell era violoncel·lista.

Doncs ara sentirem aquest quintet número 5 de l'Opus 11 en mi major, quatre moviments: Amoroso, Allegro con Spirito, Minuetto, és el famós minuet de Boccherini que coneix tothom, i el Rondó Andante. El sentirem en la interpretació d'un quartet de corda integrat per Marilyn McDonald i Jory Garrigue, violins, Anthony Martin, viola, i Anner Bilsma i Kenneth Stovik, els violoncels. És el quintet en mi major, opus 11, número 5, de Luigi Boccherini.

0: Doncs així s'acaba aquest quintet de corda per a dos violins, dos violoncels i una viola, quintet en mi major, opus 11, número 5, d'aquest recull de 6 quintets que va compondre durant la seva estada a Madrid Luigi Boccherini, en aquest cas dedicats al seu mecenes, en aquell moment l'infante Don Luis de Borbón, que l'havia agafat com a principal violoncel·lista i també mestre de capella a la seva cort. 4 moviments, Amoroso, Allegro con Espíritu, aquest celebèrrim minueto que hem sentit en tercer lloc i finalment s'acaba amb aquest rondó andante. L'hem sentit interpretat per un conjunt de cambra que està integrat per Marilyn McDonald i Jory Garrigue, violins, Anthony Martin, viola, Janer Bilsma i Kenneth Stovik, violoncels. Un enregistrament del segell Harmonia Mundi de l'any 1991.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem aquest segon capítol del Sincronies d'aquesta setmana dedicada a l'any 1772. Demà escoltarem més música de Franz Joseph Haydn i també de Wolfgang Amadeus Mozart i us farem 5 cèntims de quina era la situació social i política a casa nostra, al nostre país, a Catalunya. Us en parlarem d'aquest any 1772 i escoltarem la música que hi va néixer. Demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría, que us saluda cordialment i desitja que acabeu de passar un molt bon dimarts. A reveure i fins demà!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.
3: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
4: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
3: Polifonia el 21.

0: Viu amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
1: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Xostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
0: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
6: 2026, centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
7: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
6: Modernisme, artesania i espiritualitat.
7: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
6: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. A la sessió de trio d'avui hi sentirem els estàndards llegits per Fred Hirsch en trio.

El bateria Joey Baron i el baixista Drew Grace acompanyaven el pianista Fred Hirsch en aquesta lectura de la cançó dels Gershwin, Embrace All You. El sentim ara dialogant al voltant de la música d'Igberto Gismonti.

Era una cançó del brasiler Gilberto Gismonti, Pallasso, que servia a Fred Hirsch per desplegar aquesta conversa en trio que trobem al treball que el 2025 publicava el pianista de Cincinnati, l'àlbum The Surrounding Green.

Era una gravació feta en directe el 2016 al Club Village Vanguard de Nova York amb Fred Hirsch, John Evert i Eric McPherson i la cançó de Sigmund Romberg, Softly as in a Morning Sunrise.

Fred Hirsch, amb aquest extraordinari sentit de la melodia i la seva riquesa d'estils i girs, visitava You and the Night and the Music, una cançó del compositor Arthur Schwarz. Fred Hirsch és, sens dubte, admirador de Bill Evans i seguidor de la seva manera d'entendre el trio. A una de les seves primeres gravacions, Evanescence, l'any 90, Hirsch retia homenatge a Evans repassant el seu repertori. Una de les cançons del catàleg d'Evans és la que sona per marxar, Turn Out the Stars, tocada per Fred Hirsch, John Evert i Eric McPherson. Més jazz a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El programa de l'última edició de les Jornades de Música Antiga de Hearn es va inspirar en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar, i en les possibles declinacions d'aquests conceptes al llarg de la història de la música, des de l'edat mitjana fins al classicisme. El cas del període anomenat Ars Subtilior no és dels més explícits, però en tot cas podem dir que en aquesta etapa la densa textura al·legòrica de referències textuals i musicals dels motets i balades és el resultat de la reelaboració i combinació d'elements de les escoles francesa i italiana. Avui l'ensemble Tasto Solo, amb el barceloní Guillermo Pérez al capdavant, se centra en la música de l'Ars Subtilior, aquesta breu etapa sofisticada i tardana de l'Ars Nova. Proposa un recorregut musical per la cort de Joan I d'Aragó, un rei amant de les belles arts que va reunir a la seva capella musical alguns dels millors músics franco-flamencs de l'època, com ara Jacquemin de Soulages i Jean-Robert Trebor. Particularment sofisticada la música vocal i instrumental de l'Ars Subtilior a Espanya és el títol d'aquest concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, el novembre del 2024 a l'Església de la Santa Creu de Hearn. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ars Subtilior, art subtil. Així és com anomenem avui dia un període breu de la història de la música, les dècades a l'entorn del 1400. Els compositors d'aquella època van escriure obres polifòniques extremadament sofisticades, riques en síncopes, canvis rítmics, girs harmònics, atrevits i sorpreses tonals. Era música destinada a un petit cercle d'entesos, normalment de la noblesa. Durant molt temps, aquest estil es va considerar amanerat, intel·lectual o fins i tot decadent. Però recentment, diversos conjunts de pràctica interpretativa històricament informada s'han compromès amb les obres de l'Ars Subtilior i han tornat a la vida aquest repertori complex però sonor. Un d'aquests conjunts és Tasto Solo, un grup que combina creativitat, recerca històrica i virtuosisme en la seva exploració de la música medieval i del primer renaixement. Fundat i liderat per l'especialista en teclats Guillermo Pérez, Tasto Solo s'ha convertit en un referent indiscutible en l'escena de la música antiga. I en aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Hearn, Tasto Solo ens presenta un recorregut musical per la cort de Joan I d'Aragó. A la seva capella musical, molt influïda pel refinament de la cultura francesa, aquest rei de finals del segle XIV va aplegar alguns dels millors instrumentistes, cantors i compositors franco-flamencs de l'època, com ara Jacquemin de Soulages i Jean-Robert Trebor. L'obra d'aquests dos músics es troba principalment al Còdex de Chantilly, la font més important de l'Ars Subtilior. En aquest primer bloc s'alternaran quatre balades d'aquests dos compositors i després sentirem dos motets d'un altre gran compositor de l'època, Philippe de Vitry. Les atmosferes refinades de l'Ars Subtilior amb els components de l'ensemble Tasto Solo, Anna-Catherine Olsen, soprano, Marina Friburg, mezzo-soprano, Víctor Sordo, tenor, Pau Marcos i Natalie Carducci, fídules, Berenger Sargan, arpa i Guillermo Pérez, organeto, clavicímbalum de martells i direcció.

La música sofisticada de l'Art Subtilior en aquest concert de l'ensemble Tasto Solo a les Jornades de Música Antiga de Herne. Anna Katrin Olsen, soprano, Marina Friburg, mezzosoprano, Víctor Sordo, tenor, Pau Marcos i Nathalie Carducci, fídules, Berenger Sardin, arpa, i Guillermo Pérez, organetto, clavicímbalum i direcció. Tots ells ens han ofert quatre balades del Còdex de Chantilly, quatre peces alternades dels compositors Joaquemin de Solèges i Jean-Robert Trevor, tots dos al servei de la cort d'Aragó a finals del segle XIV, i després hem sentit dos motets d'un altre destacat músic de l'època, Philippe de Vitry. A la segona part sentim, per començar, un Virelai, una peça instrumental de Joaquemin de Solèges. Després, una balada que pertany també al Còdex de Chantilly, ara del compositor François Andrieu. Després, un motet de Bernard de Cluny i dues balades més de Solèges i Trevor. I, per acabar, un altre Virelai de Joaquemin de Solèges. Música de l'Ars Subtilior, aquesta breu etapa tardana de l'Ars Nova.

El refinament de l'art subtil i or, aquest període breu de la història de la música a l'entorn del 1400, en aquest concert de l'ensemble Tasto Solo, a les jornades de música antiga de Herne. Viralais, balades i motets de Jacquemin de Solages, Jean-Robert Trevor, Françoise Andrieu i Bernard de Cluny. Música destinada a un petit cercle d'entesos de l'època, normalment de la noblesa. Anna Katrin Olsen, soprano, Marina Friburg, mezzo-soprano, Víctor Sordo, tenor, Pau Marcos i Nathalie Carducci, fídules, Berenger Sardan, arpa i Guillermo Pérez, organeto i direcció, encara ofereixen un bis al públic alemany. Repeteixen l'Aleluia, la part final del motet Finissime Fide de Philippe de Vitry.

0: Un al·leluia, la part final del motet Finissime Fide de Philippe de Vitry. És el vis que ha ofert l'ensemble Tasto Solo en aquest concert centrat en la música de l'art subtilior, aquest breu període a l'entorn del 1400, amb música sofisticada i exclusiva, com la que hem sentit. Els components de l'ensemble Tasto Solo, Anne-Catherine Olsen, soprano, Marina Friburg, mezzo-soprano, Víctor Sordo, tenor, Pau Marcos i Nathalie Carducci, fídules, Berenger Sardan, arpa i Guillermo Pérez, organetto, clavicimbalum i direcció, ens han ofert balades i viralais de dos compositors vinculats a la cort de Joan I d'Aragó, Jacquemin de Solages i Jean-Robert Trevor. Música que es troba principalment al còdex de Chantilly. I també ens han ofert motets d'altres músics de l'època, Philippe de Vitry, Françoise Andrieu i Bernard de Cluny. Tot això en aquesta vetllada de les Jornades de Música Antiga de Herne 2024, inspirades en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar, i en les possibles declinacions d'aquests conceptes al llarg de la història de la música, des de l'edat mitjana fins al classicisme. Concert enregistrat per la ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, el novembre del 2024 a l'Església de la Santa Creu de Herne. Ens ha arribat gràcies al servei d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Demà, l'orquestra barroca belga B-Rock presentarà Johann Sebastian Bach com a compositor reciclador, amb tres obres arranjades, revisades o compostes pel gran mestre del barroc. I res més, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us proposem ara l'audició d'una de les 11 sinfonies que va compondre el músic germano-suís Joachim Raff. És la sinfonia número 8, Sons de primavera, del 1876. Música de Joachim Raff, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Bamberg sota la direcció de Hans Stoltmeier.

Joachim Raff és l'autor d'aquesta sinfonia número 8, Sons de Primavera, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Hans Stoltmeier.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Bona tarda, són les 6.
4: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Són dimarts 19 de maig, tot és a punt a l'estudi del programa per emprendre un nou assaig general, és a dir, novament, una hora de música, ràdio i actualitat.
5: Doncs tenim nous protagonistes aquí a presentar i ara ho fem.
4: Avui, a l'assaig general...
5: Doncs avui comencem el programa acompanyats dels joves músics del quartet Bretema, una formació que es presentava fa pocs mesos en concert a l'ESMUC i que avui es dona a conèixer al programa. Ells són Mario Rabanal, Sara León, Núria Pons i Ivan Carpintero, i ja els podem saludar perquè ja els tenim aquí. Molt bona tarda i molt benvinguts.
6: Bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Ja us podem avançar que el quartet Bretema ens parlarà d'un concert a la Byron, i també és a la Byron on aquesta mateixa tarda el compositor i pianista Juan José Ochoa presenta el seu últim disc titulat Something to Remember, i hem parlat i us en farem un avançament.
5: També posarem el focus en l'últim treball discogràfic signat pel guitarrista i compositor valencià Alejandro Hurtado, un dels exponents més destacats de la guitarra clàssica i també espanyola de l'actualitat, que torna a fer parada a Barcelona.
3: I encara un altre disc per acabar el programa. Cançons d'Enric Morera, homenatge a Conxita Badia. Aquest és el títol de l'últim treball de la soprano Olga Miracle, acompanyada al piano, en aquest cas per Jordi Tomàs. Es va presentar, i us ho van dir, el passat 11 de maig a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i avui tenim l'Olga amb nosaltres perquè de primera mà ens expliqui i ens presenti el procés de treball que hi ha hagut al darrere d'aquest producte. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs fins aquí la música en directe al programa d'avui. És un fragment d'aquest primer moviment del quartet en piano en sol menor de Mozart que ens han ofert els membres del quartet Bretema, Mario Rabanal, Sara León, Núria Pons i Iván Carpintero. Si voleu sentir aquesta i més música seva, doncs el proper dia 9 de juny a les 8 del vespre a la llibreria Byron. Gràcies per haver passat pel programa, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins una altra.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
2: Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: I quan falten menys de 5 minuts per 6:45, canviem de registre, però seguim a la llibreria Byron, on aquesta mateixa tarda el compositor Juan José Ochoa presenta el seu últim disc. I hem parlat i ens l'ha presentat amb aquestes paraules.

0: Aquesta peça que sentim, Alone, va ser enregistrada en un piano vertical lleugerament desafinat durant la pandèmia, lluny, per tant, de les condicions ideals. Però aquesta circumstància es troba d'alguna manera en la gènesi del disc, ja que la decisió de publicar aquesta versió, en lloc de tornar-la a gravar en condicions controlades, defineix la posició moral i estètica de l'àlbum, titulat Something to Remember, en una al·lusió explícita a la recopilació de balades de Madonna del 1995 amb el mateix nom.
1: Precisamente por una crisis profesional más que personal, de repente me encontré un poco perdido. Yo tenía un montón de temas que no había publicado a lo largo de estos últimos 5 años, así. Algunos había compuesto para mí, otros habían sido bandas sonoras de espectáculos de danza, algunos también de audiovisuales. Y colegas míos, compañeros, amigos, siempre me decían, ah, tienes que publicar.

0: Doncs l'actualitat avui ens ha costat la música de Juan José Ochoa i ens ha portat a llocs com la Byron. Passem ara per altres emplaçaments en aquest repàs. I destaquem el nom de Daniele Gatti, que dirigeix el Rèquiem de Verdi al Palau de la Música, al capdavant de l'Staatskapelle Dresden i l'Orfeo Català.
1: Serà a les 8 d'aquest mateix vespre i és un dels concerts més esperats del cicle palau-cent. Comptarà amb un quartet solista excepcional format per la soprano Eleonora Buratto, la mezzo-soprano Elina Granja, el tenor Benjamin Bernheim i el baix Riccardo Zanellato. Aquest concert també es farà a l'Auditori Nacional de Música de Madrid dijous d'aquesta setmana.
0: El violoncel·lista Gerard Flotats guanya la 5a edició del concurs i cicle de concerts Impuls Escènic.
1: El jurat, format per la pianista Mireia Fornells, el violinista Raül García i el clarinetista i director d'orquestra Albert Gumi, ha distingit el jove intèrpret per la seva solidesa, tant en l'àmbit instrumental com artístic, que el presenta com un músic complet en tots els aspectes. També s'ha posat de relleu la bellesa del seu so i la naturalitat de la seva expressivitat, així com l'exigència i la varietat del programa interpretat. El premi consta d'una dotació econòmica de 2.000 euros i concerts en diverses localitats catalanes durant el 2026 i 27.
0: Ulf Bakenius i Ignasi Terraza fan tàndem en el marc del Festival Mas i Mas.
1: Demà dimecres, la Sala Jamboree acollirà una actuació conjunta del guitarrista suec i el pianista català, amb un repertori que combina estàndards i peces pròpies. Una de les cites destacades del Festival Mas i Mas, que posa en diàleg dos músics reconeguts a nivell internacional, a la Sala 3 del Jamboree, amb dos passis, a les 7 i a les 9 del vespre.
0: I també demà, els acordions de Cati Plana i Roberto Lucanero es troben a la Taverna del Cat.
1: Es tracta d'una nova edició del cicle d'actuacions dels dimecres al bar del Centre Artesà Tradicionarios, al barri de Gràcia de Barcelona. Demà, la música catalana s'unirà a l'italià Roberto Lucanero fent un recorregut per cançons, danses i temes propis basats en les tradicions catalana i de la regió italiana de Le Marche, programat per les 9.
0: Passen 4 minuts i mig de 2:15 i ara el nom d'aquest reportatge és per Alejandro Hurtado.

0: Alejandro Hurtado és un músic que ja fa força anys que ressona en la nostra escena, un guitarrista virtuós i de sòlida tècnica, capaç d'acostar-se tant al món clàssic com al del flamenc amb mestria i estil. De fet, el diàleg entre aquests dos mons és una de les bases del seu últim disc, El primer llanto, un treball que demà passat presentarà a la Sala Sandaro de Barcelona en la programació de la Societat Flamenca El Dorado. Acompanyat del percussionista barceloní David Domínguez, Alejandro Hurtado planteja aquesta actuació com un recorregut per les seves pròpies composicions, peces basades o inspirades en els grans mestres de la guitarra. El primer llanto és el tercer disc que el guitarrista publica amb la seva signatura i arriba després de Tamiz, on es guiava clarament pels pals flamencs tradicionals. En l'últim disc, en canvi, un dels elements claus per l'elaboració és tot un procés d'investigació dut a terme per la confecció del primer àlbum, on van registrar amb guitarres històriques de guitarristes com Ramón Montoya i Manolo de Huelva. Així ens ho explica Alejandro Hurtado.
1: Me puse a investigar un poco sobre la sonoridad de esos instrumentos de principios del siglo XX, interpretando obras de esos maestros con cuerdas incluso fabricadas en el material que se hacían antes, ¿no? Que eran cuerda de tripa y seda. Entonces eso me hizo un poco pensar y componer y un poco acercarme más a esa estética. Entonces en este disco, en el primer llanto, hay una parte que compongo música basada en formas del siglo XIX, como son la habanera, la mazurca, los panaderos, la petenera incluso, aunque la petenera es un palo flamenco, pero ya a finales del siglo XIX, principio del XX, ya se interpretaba con otra estética además. Entonces digamos que en este disco convive esas formas y conviven un flamenco más actual y contemporáneo, como son palos como la bulería, los tangos, la serrana, donde hay dos, incluso tres guitarras, ¿no? Y también un poco esa búsqueda de un sonido intermedio, ¿no?
0: I aquí també hi han tingut molt a veure, d'una banda, Pepe Romero Fill, constructor de la guitarra amb què Alejandro Hurtado ha gravat, i el tècnic de so, Lauren Serrano.

0: Doncs aquesta és la proposta que ens ha dut fins ara, que falten menys de 20 minuts per les 7. De fet, ens acostem ja a 3:15 i mentre sonava aquest reportatge ha arribat al nostre estudi la nostra darrera convidada, com hem anunciat en el sumari, la soprano Olga Miracle, que ve a presentar-nos el seu enregistrament d'una selecció de cançons d'Enric Morera. Fem una petita pausa i de seguida ens hi posem.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Cada tarda a les 6, amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Així comença aquest disc amb aquesta... La nova amiga és el títol d'aquesta primera cançó. Deixa'm fer la broma fàcil, Olga, que ets una vella amiga del programa, en el teu cas, perquè et coneixem de fa molts anys. I sempre ens fes presentar projectes molt interessants. Aquest, a més, ja en vam parlar, els oients ho sabran, perquè vam anunciar una presentació que es va fer el dia 11 de maig. Per tant, primer que podem preguntar-te és com va anar aquell acte. Bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, Albert. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda.
0: I com va anar aquella presentació?
1: Sí, va anar molt bé. La presentació va ser l'11 de maig a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ara està ubicat a la localitat de Sant Cugat del Vallès. És un edifici nou i bonic. Sí. I allà el vam presentar juntament amb un acte que també feia homenatge a Conxita Badia, ja que aquest any s'ha celebrat des de l'any passat el 50è aniversari de la mort de la soprano. Doncs vam presentar el disc allí, sí. Mm-hmm.
0: Exacte, no ho hem dit, però és el subtítol del disc. Per tant, hi ha com aquest doble motiu d'interès, que suposo que no és cap casualitat. És a dir, entenc que Conxita Badia havia cantat aquestes cançons que tu has gravat.
1: Sí, exactament. De fet, és gràcies a aquests enregistraments històrics, en Jordi Tomàs, el pianista del disc, i jo mateixa, encara conservem un disc de vinil, de la Conxita Badia acompanyada al piano pel mestre Pere Vallribera. I aleshores allà ella hi canta aquestes cançons, algunes d'aquestes cançons, i la nostra sorpresa va ser que d'algunes sí que hem anat trobant les partitures, però d'altres no. D'altres les hem hagut de buscar i tampoc em consta que hi hagi enregistraments des d'aquell. Aleshores, en el cas de dues cançons d'aquestes que hem enregistrat, doncs si no hi éreu en aquell temps, fa 100 anys, o no teniu algun d'aquests enregistraments, doncs probablement aquest enregistrament serà la primera vegada que la sentiu.
0: Que bé. I deixa'm dir, és una selecció relativament reduïda, són 7 cançons les que has gravat ara, perquè ja n'havies gravat, ja les coneixies, unes altres d'Enric Morera, que potser són més conegudes i que avui no en parlarem, que són les cançons de carrer.
1: Exactament. Amb en Jordi Tomàs també vam fer el nostre primer disc, que es va editar el 2008. Ja ha plogut, eh?
0: Sí.
1: I aquest disc es deia Alió Morera Toldrà, de la Renaixença al Noucentisme. Aleshores, hi havia una selecció de cançons de Francesc Alió, una selecció de Morera i una selecció de Toldrà, ho diu el títol. I les de Morera eren les 6 cançons de carrer, que són molt conegudes, i aquestes sí que es canten arreu, per sort, i formen part del repertori habitual del Lied català. En canvi, aquestes del 2026 no són tan conegudes, o bé estan descatalogades, o bé només hi ha una edició antiga, que s'ha hagut d'anar a buscar a Biblioteca de Catalunya, en arxius privats, etc. I bé, ha estat seleccionar unes cançons no tan conegudes, no prou conegudes, descatalogades, i revisitar-les per poder-les presentar en l'actualitat.
0: I tu, que coneixes ara les dues, tant les de carrer com aquestes, que entenc que aquestes no formen cap cicle entre elles, són soltes o sí?
1: Són soltes, però n'hi ha algunes que sí que formen part d'un compendi, que estan editades juntes, i d'altres no, d'altres són soltes. I, de fet, en aquest compendi n'hi ha més de cançons, i en una primera cançó hi ha una dedicatòria, el manuscrit que jo he vist, a Concepció Badia, d'Enric Morera. Però després n'hi ha d'altres que, per exemple, s'han hagut de trobar en altres edicions a part.
0: Ho deia per si aquesta popularitat de les cançons de carrer està justificada només per motius comercials, perquè van ser editades abans, o perquè estilísticament són diferents de la resta, que no ho crec.
1: Són diferents.
0: Sí?
1: Són diferents, sí. Aquestes cançons, ara hem sentit La nova amiga, aquí veiem un Morera molt, molt ric, que coneix molt la música wagneriana. Després sentirem On ets amor, on el piano té un protagonisme molt gran i ens recorda molt que l'escola de pianística barcelonina de Granados, ara sona, veus, on ets, amor?
0: Sí.
1: I aleshores hi ha tot un... Bé, una bona estona, un... No sé si arriba un minut de piano sol abans que torni a entrar la veu. Ara ho anem sentint. Mm-hmm. Aquestes cançons estan triades perquè és que cada una d'elles és una obra d'art, una petita obra d'art per ella mateixa. Tornant, les cançons de carrer són molt boniques, molt fresques, les he cantades molt. Però bé, no et puc dir què m'agrada més perquè m'agrada tot. Ara ens hem centrat en aquestes que tenen la seva idiosincràsia, no?
0: Ens deies ara fora de micròfon que per estudiar-te una peça... que no hi ha música fàcil, ja ho sabem, però que podria semblar que és relativament breu, 4 pàgines de partitura, evidentment és una feinada, que suposo que comença, ja ho expliqueu sempre, per llegir molt bé el text, entendre què està dient el poeta primer i després el compositor, no?
1: Exacte. Jo sempre faig apologia de que s'ha d'entendre la poesia, s'ha d'entendre els moviments artístics i literaris del moment, s'ha de saber què era el modernisme, què era què era la Renaixença, el modernisme i el noucentisme en aquest ordre, els poetes a quin d'aquests estils pertanyien, fer un estudi de la lletra i del text molt acurat i després, sobretot, que s'entengui paraula per paraula. Jo sempre he mirat molt de cuidar la dicció i que s'entenguin les 8 vocals de la llengua catalana.
0: I tant. Els poetes aquí són Josep Maria de Sagarra, Emili Guanyavents, Trinitat Catasús i Joan Llongueres, eh?
1: Exacte, i també n'hi ha una que és d'Ignasi Iglesias, amb Melangia.
0: Val.
1: Sí.
0: Seguim, ara la propera cançó que ve del disc la sentirem un moment, que és L'Enterro, que ens ho has demanat així per comentar alguna cosa de la música, no?
1: Sí.

0: Abans que ens ho comentis, deixa'm fer notar que és un tema, una escena aquesta d'un enterrament relativament freqüent amb la cançó popular catalana, no? O
1: sí.
0: No sé què es pot, podria atribuir.
1: Aquest enterro, aquest poema de Emili Guanyavents, Morera va encertar perfectament la idea que tenia el poeta per posar-li música. Aquesta és una d'aquestes cançons que potser és la primera vegada que la pots sentir, si no hi eres. Fa molt de temps, perquè sé que existeix una versió fins i tot en francès, però aquesta versió en català ens ha costat molt trobar-la. Bé, tornant a la cançó, és un enterrament en vida. Es tracta de la noia que la casen amb un hereu en un altre lloc, en una altra comarca potser, i aleshores, degut a aquest casament involuntari, és com si ella morís en vida. I aleshores el Morera retrata aquestes campanades de morts que va fent al piano i com ella en aquesta casa s'enfonsa. Ara diu...

0: Són mortes d'un cor d'àngel les il·lusions. És poesia modernista.
1: Un drama, sens dubte, no? No sé si ens en queden 3 o 4 per comentar, que no les sentirem senceres perquè no tenim prou temps. Oració, melangia i un roser. Uh-huh. És allò que dèiem, no et faig triar perquè suposo que t'agraden totes. No sé si alguna d'aquestes vols comentar-la.
0: A veure, melangia és molt bonica, però és una cançó que sí que, per sort, és més coneguda, entre cometes, que s'ha pogut veure programada en concerts i altres persones la canten. Però si arribem a oració, també és una d'aquestes cançons descatalogades.
1: Molt bé, la sentirem.
0: Es tracta aquí amb el poema de Trinitat Catassús. És un nen que resa a la Verge Santa de la Son i abans d'anar a dormir fa aquesta pregària. I és molt bonica, és una pregària d'un nen, és una cançó molt, molt simple, com un cant pla.
1: Mm-hmm. No he pensat a preguntar-te, però abans quan parlàvem també de les altres cançons de carrer, si són d'una època determinada, de la cronologia d'Enric Morera, té molt a veure amb el que deies ara de l'estil. No, si tenen un estil similar, vol dir que suposo que sí. I si no fos així, el mateix compositor també es nota l'evolució, no?
0: Sí. A veure, les cançons de carrer, que totes són amb textos de Josep Maria de Sagarra, i d'aquestes que hem enregistrat ara, només La nova amiga és de Josep Maria de Sagarra, les altres són altres poetes, són molt modernistes i tenen una forma estròfica que està molt a prop de la cançó popular. En canvi, aquestes ja pertanyen al gènere Lied, cançó, la paraula sí, alemanya, sí. Que representa el gènere, cançó catalana de concert, amb més sofisticació i són més diferents entre elles i amb molta riquesa harmònica, sí.
1: Fantàstic. Com que ens queda poc temps, Olga, no sé si vols aprofitar per comentar, d'una banda, quin recorregut t'agradaria fer amb aquestes cançons, més enllà de la presentació del passat dia 11, suposo que les incorpores al teu repertori i les aniràs presentant properament, amb el Jordi Tomàs,
0: sí.
1: Que ja fa molts anys que feu duet.
0: 32 anys.
1: Ja. Que es diu de pressa, també. I després, evidentment, simultaneges amb altres activitats, perquè de formacions de cambra en tens moltes, no?
0: Sí, sí, sí. Aquestes cançons ja les hem cantat, sí? Aquesta temporada les vam cantar en el marc de la Fira Modernista de Barcelona, el 2025. Les vam cantar la temporada del Teatre Sarrià, el 8 de gener del 2026, uh-huh. Aquest any. Vam decidir enregistrar-les. L'enregistrament es va fer a la tardor i ara doncs hem decidit, publicar-les. I la idea és fer-les més, sí, sí, hi haurà més ocasions. Hi haurà ocasions a Barcelona novament, el novembre, el febrer del 2027, etc. Ja ho anireu rebent.
1: Caram.
0: I de cara a potser coses més imminents, jo cantaré a Barcelona la setmana que ve, el dia 28, dijous, al Col·legi de Doctors Llicenciats, el dia 28 a les 5 de la tarda, amb un homenatge que es fa a l'Enric Garriga Trullols, en Pau Descansi, per homenatjar el seu centenari, els 100 anys del seu naixement, a través d'una entitat que és el CAOC, el Cercle d'Agermanament Occitano-Català, i allà cantaré les cançons occitanes que a ell li agradaven, aquest dia 28, ja ho dic de passada,
1: sí.
0: Perquè és la setmana que ve, i el dia 30 cantaré a la localitat de Costoja, al Vallespir, a la Catalunya Nord, i faré un programa amb cançons de Tarragó, Rodrigo, Nin i Jaume Torrent, amb el mateix guitarrista Jaume Torrent, que m'acompanyarà. És un altre projecte, però també és de cançó catalana, a la Catalunya Nord, la setmana que ve.
1: Que bé. Per tant, entenc que algunes d'aquestes cançons, que no són tan habituals, són noves, les has hagut d'aprendre especialment per aquestes ocasions. Alguna d'aquestes occitanes, per exemple?
0: Sí, a veure, tornant a les occitanes, ja fa molts anys que les canto, perquè em vaig vincular molt amb aquesta personalitat, amb l'Enric Garriga, que fem l'homenatge, i amb l'entitat, I aleshores fa temps que ja vaig investigar sobre aquestes cançons occitanes i bé, és un altre dels projectes que he anat desenvolupant, sí.
1: Molt bé, ens queda un minutet, no sé si vols aprofitar per avançar algun altre projecte o amb el Jordi, per exemple, teniu ja altre repertori per estudiar més enllà de Morera.
0: Sí, tenim coses molt interessants.
1: Si es poden explicar, eh?
0: Sí, bé, ens posarem amb Wagner.
1: Camp. Molt bé.
0: I d'això ja en parlarem, perquè la figura del wagnerianisme a Catalunya és una cosa que ens interessa molt. I estem preparant uns líders, i bé, de tot això ja en parlarem, amb la seva versió en català, etcètera, etcètera. Però això ja us en parlaré. I bé, i espero que poder combinar tot això que farem nou. També estem preparant cançons d'Ernesto Halfter, un compositor molt interessant, que és objecte del nostre estudi. Jo segueixo també molt interessada en la música de Joan Lamote de Grignon, que us recordo que vaig venir fa 3 anys a parlar d'aquesta figura. I bé, tots aquests compositors tan interessants nostres.
1: Doncs hem d'acabar, Olga. Gràcies per haver-nos posat al corrent. Tothom qui vulgui pot consultar la teva web molt ràpidament, que estem fora de temps.
0: Sí, aquest disc el podeu escoltar online lliurement a les plataformes totes, Spotify, YouTube Music, i és d'escolta lliure, i després, doncs, qui està acostumat a aquestes eines i a aquestes plataformes, doncs també se'l pot baixar, no sé si es necessita Spotify Premium, el que sigui, però la decisió ha estat publicar-lo i donar-lo.
1: Perfecte, queda clar. Gràcies per la visita, fins la propera.
0: Gràcies.
2: Assaig general.
1: I ràpidament, entre els noms que ens acompanyaran demà al programa, Alfredo Costa Monteiro, que aquesta setmana inaugura per segona vegada el Festival LEM al Museu de la Música.
3: També parlarem d'un homenatge que arriba dijous a la nova Jazzcava de Terrassa, a Errol Boisky.
1: Doncs això i més demà a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Salutacions de l'equip amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Us esperem demà.
4: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
5: I am a Catalan.
4: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
5: Catalonia has been the greatest nation in the world.
6: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
5: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
6: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
4: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Música.
4: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
7: Ai, mare, tota la vida esperant, tota la vida estalviant. Un duret aquí, una passateta allà, la costura, el punt i mig, tota la vida esperant. Com una xiqueta somia, el somni de fer-se gran, i aquest somni mai li arriba. Ai, mare, tota la vida esperant. I encenent aquella llàntia i anant a veure aquell sant, el curandero, la xacra de la carta, l'esperit sant. I aquelles espalmetes que t'anaven rosegant. Que no ho saps, que la vida és un torrent de pluja, que cal xuclar l'aigua que arriba abans que no hagi passat. Ai, mare, la torrentera sembla que s'ha eixugat. El canestell que portaves jeu a la riba deixat. Però què és el que volies veure per aquí passar? Una vida, les fruiteres i la boira al baixar, entre gens que corren sempre i no saben pas on van. Però què és el que esperares durant tants i tants llargs anys? Ai, mare, xiqueta meua, tota la vida esperant. Dolors Miquel. És el seu poema, Ai, mare, d'aquesta poetessa nascuda a Lleida l'any 1960. Autora d'uns quants llibres que, com diu ella, han fet parlar molt. Diu, a remarca, que el seu camí tant transcorre per viaranys i passos de mula com per avingudes, marxes, marrinxoles, carrers majors, cims, avencs, escarraduixes o trencalls. Dolors Miquel i Abellà és, sens dubte, una de les grans poetes del nostre país. Meravellosa Dolors Miquel. Doncs, i de fons, doncs, és la cançó popular valenciana Mare Mareta, en una harmonització que n'ha fet del valencià Rafel Serrallet. I després la sentirem en la versió de Montserrat Figueres. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

I aquesta, doncs, és la música d'un jove Gustav Mahler. Tenia 28 anys quan la va escriure, era el 1888, i el compositor austríac que estava fent una estada a Leipzig. Aleshores, allà mantenia una història, un amor clandestí, amb una dona casada, Marion von Weber. Quan el compositor es referia a Marion, deia: «És un ésser lluminós. Està totalment dedicada a la bellesa i a la bondat, i ha donat un nou significat a la meva vida». En principi, Mahler va voler anomenar aquesta simfonia com la vida, perquè, segons ell, definia l'existència d'una persona que experimenta, que sent, que ha gaudit de les meravelles de la natura, però que en poc temps li han pres aquesta felicitat. Però al final va preferir titular-la Tita, en al·lusió a una novel·la de l'escriptor romàntic Jean-Paul Richter, que havia estat escrita 80 anys abans. És una novel·la que explica les aventures d'un heroi, que és una figura juvenil, i que representa l'amor, l'amistat, la mort i la vida en la natura. I tots aquests pensaments de l'autor és el que va pretendre plasmar en aquesta sinfonia. La sinfonia número 1, anomenada, com us deia, Tita.

Doncs estàvem sentint música de Gustav Mahler, era aquest bellíssim primer moviment de la seva sinfonia número 1, anomenada Tita. I què hem sentit a la versió de la Royal Concertgebouw d'Amsterdam que dirigia Maris Jansson?

I aquesta és una cançó de cabaret d'un compositor nascut a Londres. Ell era alemany, d'origen jueu. Es deia Friedrich Holanda. Va néixer l'any 1896. Compositor, pel damunt de tot, de bandes sonores de pel·lícules. Aquesta és una cançó de cabaret, com us deia, que porta per títol A Little Yearning. Canta Ute Lemper.

Sip, i anem amb aquesta suite, l'Opus 44, suite per a piano que el compositor va escriure al compositor Joaquín Turina l'any 1927. Evoca un viatge per aquella illa a través de tres peces descriptives: les coves del Drac, un retrat musical d'aquelles famoses coves, una nit a la badia de Palma i per la carretera en cotxe. Sembla ser que hi ha referències d'un accident que va tenir en aquella estada. En tot cas, aquesta obra va ser dedicada al mossèn i músic mallorquí Joan Maria Tomàs.

Doncs sentíem el pianista Antonio Soria interpretant una de les obres que conformen, una de les peces que conformen aquest Mallorca, aquesta suite opus 44 que va escriure Joaquín Turina. Era Les coves del drac.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. Avui és dimarts. És el dia que m'agrada que anem plegats a una estrena. Doncs bé, l'estrena d'avui és una estrena, us proposo fer una doble estrena. Per un costat, l'estrena mundial d'aquesta obra i per un altre, una estrena molt especial que va tenir lloc 43 anys més tard. Bé, d'entrada dir-vos que estem escoltant el concert per a violoncel en mi menor, l'opus 85 d'Eduard Elgar, un concert que es va sentir per primera vegada l'any 1919, el 27 d'octubre, al Queen's Hall de Londres, amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel mateix compositor. I aquell dia el solista, el primer intèrpret, va ser Felix Salmond, un violoncel·lista anglès professor de violoncel, que havia tingut molt d'èxit, tenia molt d'èxit, tant a Anglaterra com als Estats Units. Bé, per un costat tenim aquesta estrena, i per un altre, 43 anys més tard, quan el 21 de març de l'any 1962, aquesta intèrpret que estem sentint, que amb prou feines tenia 17 anys i que es deia Jacqueline Dupré, interpretava per primera vegada al Royal Festival Hall de Londres aquest concert. Bé, ens centrarem en aquestes dues presentacions. L'estrena i seria com un ressorgir d'aquesta obra, una tornada a posar en escena d'una manera diferent aquest concert per a violoncel. Mireu, reculem una mica en el temps. Hem d'anar a l'estiu de l'any 1919 a una casa de camp que el compositor tenia a prop de Sussex i on durant els anys previs, en aquest 1919, havia sentit el so de l'artilleria durant la Primera Guerra Mundial. Un so que li retrunyia de nits a través del canal de la Mànega des de França. El 1918, Elgar havia sotmès a una operació d'angines a Londres, una operació perillosa en aquell temps. Ell tenia aleshores 61 anys i quan va recobrar el coneixement després de la sedació va demanar un llapis i paper. I va ser quan va escriure la melodia que es convertiria en aquest primer tema del concert que estem sentint. A partir d'aquí, ell i la seva dona es retirarien en aquesta casa de camp en un intent de recuperar els problemes de salut i en aquí seria on escriuria el seu testament musical, aquest concert per a violoncel i tot el corpus cambrístic, la sonata per a violí, el quartet de corda i el quintet per a piano. És a dir, el fet que el concert sigués completat després de l'armistici d'aquesta Primera Guerra Mundial va resultar ser clau d'aquesta època d'Eduard Elgar, gairebé amb seguretat explicaria la seva reticència i la sobrietat que abans no havia estat tan penetrant en les obres del compositor. I veia al cap de pocs mesos, aquest concert s'estrena. Aquell 27 d'octubre de l'any 1919, al Queen's Hall de Londres, una sala de concerts que s'havia inaugurat l'any 1893, un dels darrers centres culturals més freqüentats pels londinencs fins a la seva destrucció. Una bomba durant la Segona Guerra Mundial va acabar amb aquesta sala de concerts i en el seu lloc que es va construir, què? Doncs un hotel. Sempre es construeixen hotels, no sé per què, on en aquests solars que queden les sales de concerts, on m'hi trobo moltes vegades. Bé, anem ara a l'altra estrena, a l'altra reestrena. Jo en dic estrena, però seria una reestrena. Seria una nova manera de mirar aquesta partitura. Aquesta que s'interpretava al Royal Festival Hall de Londres el 21 de març de l'any 62, quan una nena, una noia amb prou feines de 17 anys, atreia l'atenció del públic a aquella adolescent perquè, a més, tenia una relació molt especial amb aquest concert. Tant la crítica com el públic, aquesta interpretació estava concentrada d'una nova manera d'afrontar-se a l'obra. Aquesta èmfasi inherent a l'obra mestra melangiosa d'Elgar i, a més, posseïa una qualitat emocional mai atribuïda a ningú més amb aquesta obra. L'endemà, al matí d'aquest 21 de març, un dels crítics de música més prestigiosos d'Anglaterra la comparava amb un signe d'inusual i efímera bellesa. Va descriure la seva actuació en termes especialment elogiosos, molt elogiosos per a aquella jove adolescent. Els anys següents, com sabeu, Jacqueline Dupré va reunir un públic entusiasta per aquest concert, no només al Regne Unit, sinó també a la resta d'Europa, als Estats Units i a la Unió Soviètica. El va interpretar per darrera vegada l'any 1973, quan la seva brillant carrera, una de les més extraordinàries de la Gran Bretanya, es va veure interrompuda per la seva esclerosi múltiple. Va morir 14 anys després.

Doncs sentíem música d'Eduard Elgar. Hem sentit dos dels moviments dels quatre que conformen aquest concert per a violoncel en mi menor, l'opus 85. Hem sentit l'adagio, moderato, i el lento, allegro molto. Ho sentíem en la versió de la gran violoncel·lista Jacqueline Dupré, acompanyada de la Simfònica de Londres que dirigia John Barbirolli. I avui, com a souvenir, Iris Dupré. Sí, té a veure amb la parada d'avui. Bé, té a veure perquè ella va ser la mare de Jacqueline Dupré. La mare i moltes coses més. Pianista, compositora, directora i pedagoga. I com que les mares moltes vegades són les grans oblidades, doncs he pensat que com a record d'aquest viatge, com a souvenir, està bé que pensem en ella. Mireu, ella va néixer com a Grip, Iris Grip. Després, un cop es va casar, doncs va ser coneguda com Iris Dupré. Havia nascut l'any 1914. I va començar a aprendre piano als 7 anys. I aviat va adquirir una reputació com una pianista talentosa. Als 18 va guanyar una beca per estudiar a la London School, el mètode d'Alcross. Aquí estudiaria 2 anys abans de guanyar una altra beca a la Royal Academy de Música. Estudiaria piano i composició. Mentrestant, ensenyava i viatjava. L'any 1940 es va casar amb Derek Dupré, un editor que va conèixer per casualitat a Polònia. De tot plegat que es varen conèixer i l'any 42 naixia la seva primera filla. I el 45 tenien a la segona, Jacqueline. Com a professora de música, ella, clar, coneixeria el talent de la seva filla ben aviat, de les dues filles. Jacqueline aprendria a tocar el violoncel des dels 4 anys. Ella va ensenyar música en una escola fins als anys 70, la dècada dels 70. Iris Dupré no va veure la mort de la seva filla. Va morir a l'edat de 71 anys, l'any 85, víctima d'un càncer. Jacqueline Dupré va morir 2 anys més tard. I de fons, doncs, buscava música d'ella, perquè ella va ser compositora, però no n'he trobat. I us porto música de François Couperin. És l'aire d'un recull dels seus gustos reunits, interpretat per Jacqueline Dupré, el violoncel i William Plett. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Hola a tothom i tot a punt. Què tal, com van els ànims? Posem-hi una mica d'aquest ingredient invisible que dona gust a la vida. El capità Rea us dona la benvinguda a bord. I és que arriba una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta d'avui daurat i cruixent per fora, tendre i sucós per dins, amb un gust molt mariner, lleugerament salat, vaja, com unes tires de calamar. També li diuen raves, unes raves. Us agraden les raves? Fer un tast. I sortirem de la Sagrada Família, atenció. I després ens anirem cap a Sant Sebastián Silloire. I d'allà a Cheltenham, Anglaterra. D'allà saltarem a Sofia, Bulgària. D'allà a l'Anciano, als Abruços. Com m'agradaria passejar una mica pels Abruços. A l'Amazònia, després. I a San Benito, Texas, a la frontera. I Doherty, Oklahoma, Montreal, al Quebec, Santander, i acabem a Vilanova i la Geltrú. Recordarem el nostre estimat Pere Tàpies, que avui hauria complert 80 anys. I l'hora dels adeus amb en Cisco, de les Corts. És oient sec que doncs ens segueix cada tarda i ho vam saber gràcies a coincidir a la peixateria. Quins llocs de coincidir? Doncs sí. Doncs va, fem una mica d'esgrou.
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord. Hi ha alguna cançó o melodia que mai us canseu d'escoltar? Aquella que dius, mira, jo això, fins i tot poseu-me-la quan mori. Poseu-me-la perquè és la meva. No sé si és el cas. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, al comandament tècnic Diego Monroy.
3: Bona nit.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, què tal?
2: Avui hem de fer un avançament, també?
4: Sí, perquè hem recuperat la dedicatòria sorpresa, no? Que ara feia setmanes, fins i tot, que no en fèiem cap, mira, doncs, pel que sigui. I ahir va haver-hi dues de les oients que vam tenir, que van trucar, doncs que els va fer il·lusió, que els va fer gràcia a la iniciativa, i crec que està bé recuperar-la perquè quedaven moments molt, molt macos.
2: Recordem que van ser dues persones que van encertar, que aquest és una miqueta la clau.
4: Exacte.
2: De volta, no?
4: Exacte. Però una banda tenim la Pilar, que li dedicarà demà una música als seus pares, els trucarem, són gent
2: sorpresa.
4: Gran. Sorpresa, no saben res, 84, 85 anys, i jo crec que pot quedar un momentàs.
2: Sí.
4: I per altra banda, la Gemma, que va començar a fer una dedicatòria, si ho recordes, ahir en directe,
2: sí,
4: que es va emocionar,
2: sí,
4: amb la, que li volia dedicar a la seva parella, i de cop la trucada, plof, es va
2: es penjar, va sí.
4: I vam quedar que ho faríem com Déu mana dijous,
2: molt bé,
4: en aquest cas.
2: Doncs això, participeu, perquè a part d'aquest premi de poder dedicar, n'hi ha un altre que ja l'anem avançant, encara no sabem qui serà el primer, que en sorteig entre tota la gent que heu participat al programa, hi haurà la visita guiada.
4: Exacte.
2: L'Anna i un servidor us conduirem per les estances d'aquesta estructura amb quatre emissores, Diagonal 614, i veureu una miqueta els estudis, veureu on enregistrem, veureu les redaccions, veureu la zona del cafè, amb el tast, no?
4: Sí,
2: i després podreu veure aquest programa
4: des d'aquestes cadires.
2: D'aquest parell de seients.
4: Des que sabem que hi ha aquest premi, quan les veig aquí tan buides,
2: ja
4: em fan com llàstima.
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs això, entre tota la gent que participa, independentment de si encertes o no. I això un cop al mes, per tant, una visita per una persona acompanyada de qui vulgui.
4: Dijous de la setmana que veurem d'esbrinar qui és
2: el sorteig,
4: el guanyador. Val. O guanyadora.
2: I hi ha gent que demana quin és la pista de la teca misteriosa.
4: Exacte, la teca misteriosa d'avui. Diu així: amanida costanera d'hivern per excel·lència amb disputa pel seu origen.
2: Quina serà? Perquè és un dels llocs que passarem. I ara la música misteriosa 1. Fixa't com sona. Què? Us ha vingut alguna cosa? 93048-5321, directe, us atendrà l'Anna, o bé 607-470-305 per notes de veu, algun escrit, i llavors també teniu el fixatcomsona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Ara, atenció, perquè som a la Sagrada Família. I el 10 de juny rebrà la visita del Papa Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que sempre va tenir molt present el cant com a música sagrada. Per aquest immens temple va imaginar, atenció, espai per a més de 1.000 veus. La seva idea era que la veu humana embolcallés l'interior per manifestar la presència de Déu. Fixa't com sona.

0: al cor de la Chapelle Royale de París, van a Eheimen Sol Scheiden. Quan arribi el moment de la mort o de deixar aquest món. Coral de la Passió, segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, un compositor apreciat pel mestre Gaudí, l'arquitecte de Déu, però també del poble. L'artista que va concebre aquest temple, la Sagrada Família, per donar glòria i lloança al Creador. I el 10 de juny, el dia que es compliran 100 anys de la seva mort, el papa beneirà aquesta gran torre de Jesús en un acte de gran impacte simbòlic, religiós, cultural i també internacional per Barcelona, pel temple i, per descomptat, per Gaudí. Però què diria Antoni Gaudí si aquell dia 10 fos present al temple? Armand Puig és teòleg, biblista i autor d'Antoni Gaudí, Vida i Obra, i acabats de presentar Antoni Gaudí, una bibliografia espiritual i històrica i estudis teològics de la Basílica de la Sagrada Família. Armand Puig, benvingut i enhorabona per la bona feina.
1: Gràcies. En vida teva i en vida de tots.
0: Què creieu que diria el mestre Gaudí el dia 10, veient tot aquest embalum?
1: Bé, és arriscat saber què podria dir, però hi ha una pista. I la pista és el que va dir quan van haver acabat de treure les embestides de la torre de Sant Bernabé, l'única torre campanar d'apòstols que ell va veure en vida el 29, el 30, vull dir, el 30 de novembre del 1925. En aquell moment Gaudí va fer aquest comentari. Fa goig. Va dir això. I jo penso que potser diria fa molt de goig.
0: Gaudí...
1: Perquè, evidentment, és la torre que culmina la Sagrada Família.
0: Armand, Gaudí va augurar que vindria gent de tot el món a veure les coses de la Sagrada Família i que tindrien influència en l'art. Quina visió, seguretat, no?
1: Gaudí, en diverses coses, en bastantes coses, la va encertar de ple. Va encertar que seria... Va encertar primer que tot que la seva obra seria una obra que perduraria i tindria una gran solidesa i apreciada per tots, cosa que de moment semblava que no era així. Però els temps han posat, el temps ha posat les coses al seu lloc i l'obra de Gaudí s'ha consolidat com una, com un referent universal.
0: Jo
1: només volia dir això, que és la seva mateixa obra la que el retrata.
0: Jo treballo per Catalunya, dintre del meu camp apropiat, alçant el temple, el més digne representant d'un poble. Què li semblen aquestes paraules, Armand?
1: Em semblen molt encertades perquè li havien proposat que fos parlamentari és a dir, que entrés en política i et va dir, no, jo la meva missió és una altra, és la de treballar per Catalunya amb la meva arquitectura.
0: Treballem amb fe, que el treball un dia o altre dona el seu fruit. Treball insistent i persistent?
1: Treball insistent i persistent perquè Gaudí entenia que res, diu, ell diu, l'amor no és res sense sacrifici. I el sacrifici vol dir no autolesionar-se, no fer-se mal, sinó aportar quelcom, treballar, crear, avançar. I això no es fa sense un gran esforç. Gaudí no era un que no tingués les idees clares en aquest punt, no era un original, era un home que anava als orígens i, per tant, sabia que crear una cosa nova i bona i excel·lent demanava temps.
0: I la veritat sempre per damunt de tot altre amor?
1: Sí, perquè la veritat és l'autenticitat, és la claredat, la transparència de l'obra. I en Gaudí tot és molt net, tot és molt, molt clar, podríem dir, tot és lluminós.
0: Gaudí creia de manera absoluta en la providència divina, que vella per nosaltres.
1: Gaudí i creia i entenia, i ho va entendre de mica en mica, ho va acabar d'entendre del tot després del 1911, arran de la malaltia que li indica més el port a la mort, que en aquest món hi som per a seguir els dictats de Déu que parla a través de la consciència. I per tant hi ha una d'actitud, de respecte d'allò que ens ve indicat. Gaudí, en aquest sentit, era un providencial, no un providencialista, però sí un providencial, perquè pensava que tota la seva família era providencial, començant per ell mateix, que va rebre l'encàrrec als 31 anys, quan era un cadell d'arquitecte.
0: La Sagrada Família és un far de fe i esperança, Armand?
1: Ho és i ho serà més, perquè estem davant d'una icona global. Estem davant d'una església que retrata el segle XXI. Estem davant d'una edificació davant de la qual cada any, en aquests moments, hi passen i entren 5 milions de persones de totes les races, cultures, llengües i religions. Això és inuit, perquè no solament hi entren, sinó que hi ha un impacte. Hi ha un impacte que no es pot mesurar, però que existeix. N'hi ha prou de fixar-se en el que passa dintre de la Sagrada Família.
0: Gaudí sempre va tenir molt present el cant com a música sagrada i per aquest immens temple va imaginar espai per a més de 1.000 veus.

0: és beneeix el senyor Ànima meva de la cantata 69, potser sonarà el dia 10 a la Sada Família. Hi sereu present, Armand?
1: Si ho vols, sí.
0: Perquè serà un...
1: Allà...
0: Serà tot un esdeveniment.
1: Serà un esdeveniment i tindrà un ressò universal, és a dir, hi haurà molta gent que es fixarà en el que nosaltres fem, en els cants que s'hi faran, en la cerimònia litúrgica, en tot allò que el Papa Lleó doncs, presidirà, és a dir, presidirà una gran festa.
0: Us recomanem Antoni Gaudí, Vida i obra, a través de Pòrtic, una perspectiva històrica d'aquest català universal que es complementa amb dos llibres acabats de presentar. Antoni Gaudí, una bibliografia espiritual i històrica i estudis teològics de la Basílica de la Sagrada Família. Tots tres d'Armand Puig, teòleg i biblista que ens atén ara mateix en directe. Què aporten de nou aquests dos treballs sobre el geni de Gaudí, Armand?
1: Bé, el rigor en les fonts i en el tractament d'aquestes fonts, em sembla que això és el que caracteritza la biografia, no? Són 1.100 notes que serveixen per a donar raó de les afirmacions que es fan en el text. I pel que fa als estudis teològics, doncs Gaudí era un teòleg. Això ens n'hem adonat potser una mica tard, però ara està clar que els plantejaments seus són propis d'algú que ha interioritzat i ha sabut expressar el misteri cristià en pedra. I fa la teologia a partir del seu llenguatge, que és el llenguatge de la bellesa, que és el llenguatge de la forma, de la textura, del color i, evidentment, dels materials. I aquest llenguatge traspassa fronteres, traspassa continents i és un llenguatge comprensible universalment. Per això hi ha tanta requesta, per això hi ha tanta gent que ve al Sagrada Família, perquè el llenguatge de Gaudí els embolcalla tots.
0: Antoni Gaudí és una via única i singular, és un pou de creativitat. I per cert, Armand Puig, com Gaudí, és del camp de Tarragona, de la Selva del Camp. Gent del camp,
1: sí,
0: gent del camp, gent del llamp.
1: Sí, Gaudí, de fet, va fer honor amb aquesta frase, amb aquesta dita, perquè al final de la seva vida va dir, diu, jo he lluitat contra moltes imperfeccions meves i n'he sortit de bastantes, però n'hi ha hagut una que no n'he pogut sortir, que és el mal gènit, és a dir, el llamp.
0: El llamp. I sovint era el seu taló d'Aquiles, el mal geni, que sí?
1: Sí, el que passa és que era un home geniut, però ensimpàtic.
0: Clar. I ens ho diu Armand Puig, que és president de l'Agència de la Santa Seu per a l'Avaluació i Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques, amb seu a Roma. No sé si ens ateneu des d'allà ara mateix.
1: Resulta que he tingut una sèrie de conferències aquí a Catalunya i ara sóc aquí, a la Selva del Camp, precisament.
0: Ah, molt bé.
1: Però demà marxo.
0: Molt bé, Armand, tot un goig de compartir amb vos aquesta estona. No sé si, abans d'acomiadar-nos, voleu aprofitar per enviar un missatge als oients de Catalunya Música i del Fixa't com sona.
1: Gaudí és un musical, és a dir, és una persona que no tan sols sabem que va apreciar molt Wagner, que va apreciar molt l'Orfeu català, sinó que va dir una frase que és aquesta. Diu, al cel tots serem orfeonistes. Per tant, Gaudí entén el cel com un espai on es fa música i música de la bona.
0: Armand Puig, moltíssimes gràcies per sempre i una abraçada.
1: Una abraçada, Xavier.

0: Aquí estem, la gent desbordada, més, més, demanant més. Això és...
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: I del Temple de la Sagrada Família ens anem a Saint-Sébastien-sur-Loire, nord-oest de França. Històricament, regió agrícola amb associacionisme destacat, distingida com la ville plus sportive du Pays de Loire, la ciutat més esportiva de la regió. Fa 27 anys que hi va néixer la trompetista Lucien Renaudin, però abans d'escoltar-la, digo, quina és la música misteriosa d'avui? Hi ha algú que li hagi vingut? 9-3... Hi ha un programa que demanen si t'ha vingut. No queda gaire bé, això, eh? 9-3-0-48-53-21 o 607-470-305. I el que fa la Mysterious Tech, la teca misteriosa, és una amanida costanera d'hivern per excel·lència amb disputa en el seu origen. Crec que hi ha molta gent que ja està dient «Ei, dóna'm marge». Atenció, que aquí a Sant Sebastià-sur-Loire hi va néixer fa 27 anys la trompetista Lucien Renaudin.

0: Dubois, ma mère, cèlebre del jazz, Sidney Bechet, mestre del clarinet i del saxo soprano de Nova Orleans, tema del 52, quan ell ja estava instal·lat exitosament a França. Ben segur que en recorda el cinema de Woody Allen, tema principal, per exemple, del film Midnight a París, 2011, amb l'orquestra de la BBC, l'hem escoltat en direcció de Bill Elliot i la joveníssima trompetista francesa Lucien Renaudin. La fada de la trompeta, li diuen. Gairebé per casualitat, la trompeta la va captivar. Tenia 8 anys i amb 11 ja guanyava el prestigiós concurs de Selm Le Parnasse.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Una salutació a tots els que ens escolteu de la Quinta Forta, de la Quinta Forca. És a dir, lluny, potser de França, de l'Argentina. Com ens agrada pensar que algun dia fent ruta coincidirem just en allà on ara nosaltres ens esteu escoltant, que estiguéssim passant. Allò seria motiu ràpidament d'un maig. Hi hauria una excitació general. Però ara el que tenim és aquesta misteriosa teca, l'amanida costanera d'hivern per excel·lència en disputa en el seu origen, i ens truca el Josep Maria de Tarragona. Josep Maria, benvingut.
2: Hola, bona tarda.
0: Què fem aquí?

0: donar una sorpresa a en Cisco. Aquí diu en Cisco.
1: Sí.
0: Ja hi
1: Pues
0: aniré.
1: mira, hi ha una que a mi m'agrada molt i suposo que amb ella també, la meva dona, la
0: Sí,
1: Cecília.
0: sí.
1: Aquella, exactament el nom, no sé què, el té Cats de la Nina Simone.
0: Sí.
1: Pues aquesta li
0: Molt
1: m'agradaria
0: bé. Però
1: dedicar-la.
0: ara la seva senyora no està escoltant, no, aquest moment?
1: Pues no ho
0: O
1: sé,
0: no?
1: crec que
0: No.
1: no.
0: No, doncs fantàstic. Li donarem una sorpresa ben grata.
1: Sí, i a més perquè demà compleix anys.
0: Oh, doncs ho hem d'avançar, això. Parlem amb l'Anna. Mirem de trobar un forat al programa. I
1: Vinga,
0: demà
1: doncs.
0: li donaríem una sorpresa ben xamosa.
1: Això mateix.
0: Molt bé, Josep
1: Eh?
0: Maria. Un bon xató, que fa molta festa.
1: Vinga,
0: Que
1: moltes
0: vagi bé.
1: gràcies, d'acord.
0: Adéu-siau.
1: Adéu, bona nit,
0: Avui
1: adéu.
0: el programa és un homenatge al Pere Tàpies, eh? Quina personalitat, quina bonhomia. Bé, de xato. Aquesta és la teca misteriosa, perquè passarem per Vilanova. I ara, diguem-ho tot. Fixa't com sona. Un programa diferent. Quina és aquella música misteriosa 2, Diego? Podem posar la 2? No sé si algú li vindrà, 93-048-53-21. I atenció, perquè ens n'anem de França cap a Anglaterra. Anem a Cheltenham, comtat de Gloucestershire, entre Bristol i Birmingham. Ciutat balneari d'ençà que el 1716 un resident anomenat Mr. Mason es va adonar que els coloms es reunien en una font natural d'aigua i la va fer analitzar i eureka! Rajava plena de minerals amb propietats curatives. I fixa't que l'escut oficial de la ciutat avui porta coloms representats. I l'any 1947, a Cheltenham, hi va néixer la soprano Felicity Lloyd, que ens acaba de deixar. Fixa't com sona.

amb piano, acompanyades per trio de corda i piano, l'Andantino Grazioso per a duet de sopranos. És la segona de les 25 cançons irlandeses que Beethoven va escriure entre els anys 1810 i 1813, encàrrec d'un editor i col·leccionista d'Edimburg per salvar i dignificar les melodies populars d'Irlanda, Escòcia i Gal·les. I

0: Es veu que no s'hi estava per res. Es va posar allà a contractar els millors de l'època, Haydn, Beethoven, i va demanar poetes contemporanes que escrivissin lletres noves, i doncs això, és ben bé que qui té duros fuma puros. Imagina't ara contractar els millors perquè doncs immortalitzin peces tradicionals. Les hem escoltat amb les veus d'Anne Murray i Felicity Lott, que dissabte passat va morir als 79 anys a causa d'un càncer. Dies abans de la seva mort i en declaracions a la BBC Ràdio, va demanar que ningú estigués trist perquè la meva vida, diu, m'ho he passat molt bé. A la meva vida, doncs, que bé, s'agraeix sentir-ho. Aquí estem, a Cheltenham, amb la trucada de l'Octavi de Badalona. Octavi, benvingut.
1: Molt bona tarda, Javier.
0: Què fem per aquí?
1: Com estàs, mago?
0: Bé, bé.
1: Mira, doncs de moment bé, t'estava escoltant el teu programa.
0: Sí.
1: I dic, deixa'm trucar-li per emprenyar-lo una mica, que fa temps que no l'emprenyo.
0: Molt bé, molt bé. I què volies dir, Octavi?
1: No, mira, perquè sentit l'entrevista aquesta amb el mossèn sobre el papa.
0: Sí.
1: Bueno, el mossèn és un gran teòleg, eh?
0: Oh, i tant.
1: Xapó, xapó, xapó.
0: I tant.
1: Un gran teòleg, el conec personalment i déu-n'hi-do.
0: I tant.
1: I també volia dir-te que sabia lo de l'amanida, no?
0: Sí.
1: Sí, del xapó, que és de Sitges, de Vilanova, que ho tenim aquí, no?
0: Clar.
1: Però, bueno, ja ho menjarem algun altre dia.
0: Clar que sí, clar que sí. I també et ve de gust fer una petició, eh, que sí?
1: Sí, vull demanar-te una cançó per animar una miqueta la tarda, que ens pugi a l'ànim i,
0: sí?
1: No dic ballar, però sí, com que és una canció clàssica, però no el que pensaré és el que demanaré, almenys mourem els peus, no?
0: Sí?
1: Podem ballar,
0: sí?
1: I podràs ballar tu també per aquí. És una cançó de Barry White, que es diu You See the Trouble With Me. No sí. sé si la coneixes.
0: You See the Trouble
1: With
0: Me.
1: Amb tu, eh?
0: I tant, que la coneixem.
1: Aquesta, aquesta.
0: Sí,
1: you See
0: sí,
1: the Trouble sí, With Me.
0: Exacte. Gran
1: peça. Una cançó que anima bastant, eh? I com que no se sent gaire, li mira.
0: Clar.
1: Li vaig a dir en què li sembla.
0: Prenem nota, i avui no, perquè ja ho tenim millor, però mirarem de trobar si hi ha alguna versió una miqueta més en la línia de Catalunya Música, que no sigui doncs, tan en la base de que feia servir el Barry White, però la tindrem molt present. Octavi.
1: Sí, home, cap problema. Perfecte.
0: Que vagi bé, una abraçada ben gran.
1: Igualment per tu, una forta abraçada. Molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Ràdio de teves a meves, és a dir, que no sabem qui hi ha a l'altra banda fins que realment sentim la seva veu. Per cert, felicitem el Joan de Sant Celoni, la Carme de Sant Pere de Ribes, la Mercè i el Jaume de Banyoles, que a través del WhatsApp ens han endevinat aquest xató. Teniu un complement, si voleu, no és la dedicatòria, però sí l'hora dels adeus. Si us voleu reservar una darrera melodia per acabar, doncs va bé. I ara veig que marxem de Cheltenham perquè ens esperen a Sofia, capital de Bulgària. Però, Diego, abans la misteriosa. Aquesta és la segona, eh? 93-048-53-21 o 607-470-305. I la primera. Ui, aquesta, ui, aquesta. Aquesta de seguida, els que ja la sabem quin és, se te'n va la tornada, et ve, eh? Doncs va, que marxem a Sofia, capital de Bulgària. Per dir no, en allà has de fer que sí amb el cap, és a dir, al revés nostre, que això ha de ser molt difícil, no? Vols un cafè? Has de fer que no. Si vols. S'explica per una història de supervivència de fa 150 anys. Es veu que Bulgària estava ocupada per Turquia, que obligava a convertir-se a l'islam de manera violenta. Els turcs posaven un ganivet al coll als búlgars, els demanaven si es convertien i si deien que no, movent el cap de costat a costat, doncs el ganivet els tallava i acabaven morint. D'aquí l'estratègia de supervivència. Van invertir els gestos. Et vols convertir? Feies que sí, que sí. I volia dir que no. Quines coses, eh? A Sofia, el 1962, hi va néixer el cantant de jazz Vasil Petrov. Fixa't com sona.

0: temacle de totes, totes, Something Stupid, del 66, Carson Parks, a duet del cançoner popular, i el 67, Frank Sinatra amb la seva filla Nancy la van convertir en èxit. Ara ho és una vegada més amb la cantant argentina de jazz Karen Souza i el cèlebre vocalista búlgar Vasil Petrov, el Sinatra búlgar, li diuen, dels estàndards de jazz passant per la clàssica i el rock.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: Aquí estem a Sofia fent Fixa't com sona amb una música que s'ha versionat també molts cops. Venia més o menys per aquí. I l'altra és homenatge local. Que bonica és aquesta melodia. Bé, cara de Bulgària, ens anem als Abruços, al sud d'Itàlia. Estic segur que amb moto ha de ser una excursió tan bona. Els Abruços, sud d'Itàlia, regió salvatge i força desconeguda, tres parcs nacionals i un de regional, és l'únic lloc d'Europa on s'ha aconseguit protegir de manera tan compacta, amb espècies d'animals que a la resta del món han desaparegut, per exemple, l'os bru marsicà, o també conegut com l'os dels Apenins. Als Abruços hi va néixer el compositor i pianista Emmanuel Tozzi.

0: Bravíssimo, aquest Wall Street, un joc de paraules entre Wall Street, centre financer, i el vals de ball. L'autor Emmanuel Tozzi, un compositor i pianista italià establert a Nova York, reconegut per la seva fusió de jazz amb melodies clàssiques italianes, llicenciat en dret i també com a sommelier. Va començar a compondre cançons de manera instintiva amb només 7 anys. Es va formar a l'Escola Cívica Jazz de Milà i va continuar la seva formació a la Juilliard School, on va assistir a cursos de composició, partitura per a imatges i piano de jazz.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara som els abruços. Qui ens havia de dir que avui, dimarts, dia 19, a 9:45 estaríem aquí, en aquest entorn? Escolta'm, quina flaire. Ma, què cosa fai? Si està aquí d'allò més bé, i encara més si descobrim aquesta melodia. Aquí n'es right, and then the row, and this rider. Us ha vingut per aquesta banda, i ara l'altra. Aquesta altra també, el que maques. Serà un final avui. Si ho sabeu, 93048-5321 o bé 607-470-305, i després també hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat. I dels abruços, atenció, perquè creuem l'Atlàntic, sí? Ens anem fins al vell mig de l'Amazònia. T'imagines? El pulmó, aixeta i cor biològic del planeta abraça 9 països diferents amb el riu Amazones, que aboca tanta aigua a l'Atlàntic que endolceix l'aigua del mar fins a 160 quilòmetres de la costa. Tot és gros a l'Amazònia, que creix gràcies al desert. Es veu que el vent transporta milions de tones de pols carregada de fòsfor que acaben fertilitzant l'essencial. El compositor brasiler Heitor Villa-Lobos va abocar tanta bellesa en una melodia que arriba tan endins: Floresta do Amazonas.

0: Sí, de totes, totes. Nadine Sierra, quina veu, recentment premiada amb els 8ens Premis Òpera 21, juntament amb Àlex Oller i Antoni Ros Marvà. Melodia sentimental de la suite sinfònica Floresta do Amazonas, 1958, per Héctor Villa-Lobos, encàrrec per a la pel·lícula Green Mansions, amb Audrey Hepburn. Una suite potent que s'inspira en la densitat de la selva, el cant dels ocells i la solitud dels rius. Villa-Lobos estava obsessionat amb Bach. Creia que la seva música era un llenguatge universal que connectava amb el folclore brasiler. Per això va escriure les famoses bachianas brasileres. Què faríem sense música? Nosaltres aquí ho tastem de dilluns a dijous. Això és...
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I ara ve la primera de les peces que avui doncs, han costat de descobrir-se. Escoltem una miqueta. Aquesta doncs, ens portarà fins a San Benito, al sud de Texas. Deixem l'Amazònia i anem a la frontera amb Mèxic, ciutat de la Resaca, pels meandres abandonats del riu Grande, el riu Bravo, xarxa de canals i llacs naturals que serpentegen per tota la ciutat i que reben el nom de Resaca. La de San Benito creua tot el municipi, fa 7 quilòmetres de llarg, i a San Benito hi triomfa el country. Fill predilecte n'és Valdemar Huerta, conegut com Freddy Fender.

0: Jambalaya, aquesta era la referència. Abans de Freddy Fender, el 75, ja va ser èxit total, perquè tot que ja doncs, era un clàssic gràcies a Hawn Williams, el 52, pare de la música country moderna. Jambalaya és tot un homenatge a la comunitat Cajun de Louisiana, descendents d'immigrants francesos. Jambalaya fa referència al plat d'arròs típic d'allà, cuinat amb llonganissa, pollastre i marisc. Per cert, el cognom de Freddy Fender és en honor a la seva marca de guitarres preferida. El 2002 li van trasplantar un ronyó. Seria el de la seva pròpia filla. I al cap de 4 anys, amb 69, va morir de càncer de pulmó.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Som camí de les 9 del vespre, el dia va caient, serena, tranquil·lament, va baixant i nosaltres, la peça 2 misteriosa... És una delícia. I algú que li vingui, 93-048-53-21 o 607-470-305. I ens ha agradat rebre un missatge del Josep de Vilanova que va col·laborar amb Pere Tàpies durant anys i ens ho explicarà d'aquí una estona. Té coses interessants també sobre el xató. I ara a Texas, com rebrien el xató a Texas? Okay. Estic segur que seria tot una sorpresa. Doncs mira, de Texas ens anem a Oklahoma, a Dougherty, un lloc minúscul de poc més de 200 habitants, amb passat de gàngsters i indis. Hi havia hagut la nació indígena dels Chickasaw. Es diu Dougherty en honor precisament a un banquer de Texas que es va casar amb una dona de la tribu i es va convertir en el líder de la zona. Entre els pocs habitants, una estrella nascuda aquí el 1922, K-Star.

0: que bé, que passa aquest ser magnífica, estàndard de la música daurada americana, 1953, segell Cole Porter, un dels compositors més brillants de Broadway, pel seu aclamat musical Can-Can, ambientada a París Bohème, el París bohemi de finals del segle XIX, barreja l'anglès amb tòpics francesos i versionada per grans gegants com Erta Kitt, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o ella, la mateixa Kay Starr, que va guanyar l'admiració de Billie Holiday, que va dir que era l'única blanca que sabia cantar blues, country i pop. Ens escriu el Josep Maria, de Matadepera, que diu que a Bulgària s'enfadarien si sentissin que la seva capital li diem Sofia, i no Sòfia, amb l'accent obert.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. Fixa't com sona Edició Clàssics, de dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Són les 9 del vespre i salutacions als que ens seguiu des de qualsevol punt de la xarxa viària. Que tingueu bon viatge. Nosaltres ara deixarem Oklahoma perquè ens esperen a Montreal, la ciutat més gran de la província del Quebec. Salutació típica a les botigues. Bonjour, hi! Bilingüisme arrelat. Montreal no té gratacels excessivament alt per un alts per una llei municipal estricta. No es pot superar el Mont Royal, turó de tres cims que li dona nom. En aquesta ciutat fa 51 anys hi va néixer el director d'orquestra Yannick Neset-Séguin.

Això t'obre la gana. No em diguis que no et ve de gust de fer unes olivetes. Que bones. Rapsòdia sobre un tema de Paganini, opus 43, obra mestra per a piano i orquestra de Sergei Rachmaninov. 1934, va invertir l'original de Paganini, una inversió melòdica, i amb la Filadèlfia Orquestra dirigida per Yannick Nesetzegin, que va revolucionar el concert d'any nou de Viena, recordeu? El primer director obertament homosexual que dirigeix el concert en una institució històricament conservadora. Neset trencava l'arrel, el rígid codi de vestimenta, d'etiqueta, és a dir, ni frac, ni corbata, ni... i ell lluint joies, joies vistoses. I dues obres compostes per dones. Nesetzegin va declarar que volia que el concert més vist de l'any fos una reivindicació feminista i LGTBI. Curiositat, adora les mascotes i ha creat llistes de reproducció oficials en plataformes per animals mentre són a casa. És allò que, doncs, és pensar una mica més enllà de l'habitual, no? I el moment d'escoltar un moment més aquesta melodia misteriosa. Perquè anem tornant cap a casa i ho farem des de Mont-real passant per Santander.

0: Eine kleine Hubschervogel. Sisè vals dels Liebeslieder Walser, uns valsos de cançons d'amor opus 52, col·leccions encisadores de Johannes Brahms amb l'Erickson Chamber Choir i la Gafle Symphony Orchestra amb direcció de Jaime Martín, reputat director santanderí, Premi Nacional de Música 2022. Per ell, Espanya diu que es troba en un gran moment pel nombre d'orquestres i l'excel·lent qualitat. Diu que quan estudiava era impensable. Poques opcions professionals, fet que el van obligar a marxar a Holanda, exactament a l'Orquestra de Joves de la Unió Europea. I mira el que són les coses. Allà hi va conèixer Rachel, la seva senyora.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I tornem a Catalunya fent parada a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Salutacions, la gent que ens seguiu des d'aquella contrada. El 1344, l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, fill de Jaume, fill del rei Jaume el Just, va fundar un hospital de pelegrins per a viatgers i comerciants que passaven per la perillosa via de la costa. De l'Hospital de l'Infant en va quedar el nom del poble. En conserva bona part de la fortificació de l'edifici. I el 1984 hi va néixer la guitarrista Annabel Montesinos.

0: Ben segur que els fans i simpatitzants de Paul McCartney l'haureu identificat, Blackbird, inspirada en la lluita de la comunitat afroamericana als Estats Units en 60, quan les dones negres que patien la segregació i racisme. Al Regne Unit, de manera col·loquial, s'utilitzava la paraula bird, ocell, per dir noia. Blackbird, noia negra, amb la reinterpretació que ha fet Annabel Montesinos, figura internacional de la guitarra clàssica, reconeguda i distingida per la sensibilitat i virtuosisme.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I arribem al final i sonarà aquesta peça misteriosa que hem estat anunciant. Aquesta peça, que és d'una composició deliciosa, ens porta fins a Vilanova i la Geltrú, on hi ha una col·lecció permanent pictòrica de grans mestres com el Greco, Goya, Rubens, Murillo i Rivera, i també el Museu del Ferrocarril de Catalunya. A Vilanova, un dia com avui, de 1946, hi va néixer el gran Pere Tàpies.
2: Bon dia, bona hora. Això és Tàpies Variades, el programa de cuina i gastronomia de Catalunya Ràdio.
0: I tant. Quant de temps vàrem coincidir? Un servidor començava a les 10 i ell feia de 9 a 10 Tàpies Variades. Vol dir que abans, doncs, ens trobàvem a la redacció i vàrem tenir oportunitat d'això, de compartir estona de feina, però també de companyonia, no? I quina personalitat més agradable i més realment engrescadora, perquè tenia un coneixement general de tot i unes observacions que realment m'han quedat, que les porto molt presents. És una manera de dir que no t'oblidem, Pere. Company durant anys en aquesta casa, el seu record entranyable de bonhomia i saviesa, doncs, roman. Pere Tàpies avui, aquest dia 19, hauria complert 80 anys.
2: Branc tant segons bufa el vent, 20 palmeres

salada, vespron, més entranyable. És el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Quan la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

patí bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Un gat negre amb ulls de vidre i un gos coix fent la petada. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

descansa mai. Novembre, tardes vermelles, vesperon, més entranyable. És el meu pati bonic.

0: i inoblidable Passeig del Carme, postal poètica i melòdica de Vilanova, 1980, del seu disc el mateix nom, de vell racó preferit de Pere Tàpies, el Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú, amb un espai de record al cantautor i els versos d'aquesta bonica composició, Joan Cullell i Xirau, Pere Tàpies, 1946-2017, home del Renaixement a la catalana, va revolucionar els 70 i 80 amb humor, ironia, sàtira i quotidianitat. Cantautor, gastrònom, escriptor i locutor, company dels caps de setmana amb les Tàpies variades a Catalunya Ràdio. Pere Tàpies ens va deixar un 22 d'abril del 2017, als 70 anys. Avui, 19 de maig, n'hauria complert 80. I el recordem amb afecte i estima i amb el nostre company Blai Mercè, que precisament és de Vilanova i que va presentar l'especial d'homenatge a tribut ara fa un any a Vilanova i la Geltrú en l'espectacle Un pèl nou, un pèl antic, amb el suport de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. Blai, què ens ha deixat Pere Tàpies?
1: Pere Tàpies és d'aquells personatges que, malgrat que ja no és el món dels vius, ens deixa un gran llegat per anar aprenent a mesura que el anem recuperant. Ell és quatre pilars, que són també quatre pilars de la meva vida, Catalunya Ràdio, la música, la gastronomia, el menjar, el bon menjar i la nostra estimada Vilanova i la Geltrú. Pere, Joan, allà on siguis, una abraçada, que sàpigues que aquí seguim cantant la moto i el Passeig del Carme, també els que han vingut després, a les noves generacions. I res, que va ser un gran plaer conèixer-te. Etern, Pere Tàpies.
0: Gràcies, Blai, tot conciliant la feina amb l'aspecte domèstic, amb la quitxalla. I una cosa, Josep de Vilanova, benvingut.
2: Bon vespre i bon cop de falç, Javier.
0: Molt bé. L'any 64 vas col·laborar amb Pere Tàpies?
2: Sí, vam muntar un grup per fer unes actuacions de carnaval, el Foment Vilanoví, un grup on ell feia cançó catalana i jo feia cançó castellana. Sí, sí, es deia The Dramax, que no sé què significa en anglès, però sí, aquest és el nom del grup.
0: I tenia també una peça dedicada al xató, el Pere?
2: Sí, sí, existeix, sí. Sí, sí, existeix. Aquesta peça existeix, la Maite, la segona parella d'en Pere Tàpies, ella la té, aquesta peça li podeu demanar. I si no la podeu demanar, a Canal Blau Ràdio Televisió de Vilanova.
0: Veus?
2: Ells la tenen. Sí, sí. Es van fer poques edicions, em fa l'efecte, eh?
0: Uh-huh.
2: Sí.
0: I tu
2: sí, sí.
0: Tens alguna cosa interessant a dir sobre el xató, que sí, Josep?
2: Bueno, jo, si em permets, et puc cantar la primera estrofa, perquè no me la sé sencera, de la cançó aquesta de gust al xató.
0: Ah, molt bé.
2: I la, si et sembla, sí?
0: Sí, sí, endavant.
2: I la cançó diu: si el que vols és preparar-te un bon xató, tot seguit una recepta de debò, agafa quatre o cinc alls, ametlles un poc de sal i un bon morter. Posa unes quantes nyores en remull, les escaldes en el punt quan l'aigua bull, i per dins les rasques bé i les poses al morter, i ens fa més que bé. I ara ve la tornada que diu...
0: I
2: ara pica. Sí, i ara pica. I repica. Això representa el morter dins el morter, no? Fent el xató. I ara pica. I repica. I ara pica, tu no paris de picar, que la salsa surt més bona. I si mulles una llesca de pa... Bueno, ui, és una...
0: Irori-rori-rori-rori-rora.
2: Sí, molt sí, senyor, bé. Aquesta.
0: Molt maco, sabor a mi. I clar,
2: sabor
0: en aquest
2: a mi,
0: cas,
2: sí, ja,
0: que lliga
2: exacte,
0: molt bé.
2: Exacte, sí, ja l'he explicat. Sí, sí, ell es va basar amb el sabor a mi i li va canviar la lletra. Sí, sí, va posar la lletra dedicada al xató, sí.
0: Doncs, Josep, digues.
2: No... Volia dir la facilitat que tenia per fer lletres. Jo sempre li vaig sentir cantar una cançó que ell ni la va gravar ni la va cantar mai, i deia, si em permets, quan... Espera que estic nerviós. No, és aquesta, no. Ara no sortirà, no. Estic nerviós, estic nerviós.
0: No passa res, això és la ràdio en directe.
2: Sí.
0: I és que m'ha quedat el tiro-riro-riro-raro-riro-ra...
2: Sí, sí, perquè es va passar amb el sabor a mi.
0: Sí, molt bé, Josep. Doncs, escolta, ens ha agradat molt aquesta postila que ja has posat, eh?
2: Sí, no ho sé.
0: Sí, està molt bé. Doncs t'enviem una abraçada ben gran.
2: Ai, perdona.
0: Digues, anaves a dir alguna cosa més.
2: Em ve l'altra lletra, sí,
0: a veure.
2: Que deia. Diu, el pare de petit ja m'ho deia, casar-se és un disbarat. Però jo, de jove, així no ho veia, i li deia, és tan maco ser estimat. Tot just acabada la revàlida d'una noia, em vaig enamorar. He perdut la lletra, ja no me'n recordo més. La facilitat que tenia per fer lletres de cançons.
0: Clar que sí.
2: Era el rei de la sàtira i de l'humor, eh?
0: I tant. Quin bonic tancament de programa, recordant l'estimat Pere. Josep, gràcies per ser-hi i per molts anys.
2: Gràcies a vosaltres pel programa, és fantàstic.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
2: Molt bé, vinga, bona nit, bona nit.
0: Que bé, bona nit. Mira, mira com va caient la foscor silent, eh? Tranquil·lament, zim, zim, zim. El pas del temps. El pas del temps. Què li ve? Què li passa ara al solar? Què li ve? Doncs que hem de començar a dir adéu. L'homenatge avui al Cisco, oient fidel de ràdio i d'aquest programa. Ho vam saber a la peixateria.
3: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Avui homenatgem el Cisco pensant en totes les persones cegues que troben en la ràdio una companyia tan important. Comprant peix, doncs vam coincidir exactament a la Mar de Peix, botiga que defensen amb categoria els germans Anna i Francesc, i el Cisco, que viu a prop i passa estones assegut en el banc que tenen. La sorpresa va saltar quan vaig saber que ens escolta cada tarda.
4: Hola, bon dia. Vaig descobrir això com sona i estic molt agraït del Xavier Solà perquè posa música de diversos continents i diferents estils i m'acompanya molt a l'hora de sopar i com que visco sol, doncs me fa molta companyia i aprecio molt la música que posa. Molt agraït i saluts a tothom.
0: I tant. Aprofitant la vinentesa, li vaig demanar al Cisco per la ràdio i el servei i companyia que fa entre les persones cegues.
4: Totalment me fa companyia, que no vull dir les 24 hores perquè és molt exagerat, però de que me desperto a 8 del matí fins que me'n vaig a dormir a 10:15, sempre escolto la ràdio. És el millor amic i la millor companyia que tenim. La televisió ni la poso, sincerament. I després escolto molta música clàssica, la veritat, sincerament, m'agrada molt. És el que més m'agrada i em distreu molt. Me transporta molt a uns altres records.
0: I la vida, com et va?
4: La vida, doncs, la vaig assolint bé perquè costa molt adaptar-se a les circumstàncies que m'han vingut de la ceguera. Però, bueno, ho accepto perquè el meu caràcter és així. I ho porto bastant bé, segons me diuen els amics i familiars. No me puc queixar del tot. Hi ha gent pitjor sempre per darrere.
0: I t'ajuden, eh, que sí?
4: Molt. Si la gent és bondadosa, jo crec en la gent que té bondat. Té bondat i m'ajuda. Això no me puc queixar. No he trobat mai cap problema. Sempre m'han ajudat per tirar endavant, pel que sigui, per creuar, pel que sigui. Estic molt agraït de la gent, sincerament.
0: Quines peticions faries? A veure...
4: M'agrada molt, de la cavalleria rusticana, l'intermezzo de Mascani, o Mascanani, no se'n se diu l'italià aquell. M'agrada molt, dura, no sé, 4 minuts, i m'encanta aquell tros.
0: Doncs te'l dedicarem.
4: Sí? Ma mare la volia que li posessin quan la vam enterrar. La volia aquesta música.
0: Doncs vols que li dediquem a la mare?
4: Bueno, ja no hi és amb totes nosaltres, però bueno.
0: Però la recordarem.
4: Sí, i tant que sí. Bueno, avisaré la família.
0: Clar, clar que sí. Clar que sí. Doncs dedicarem a ella i a totes les persones que no hi són. I aquí també els agradava aquest intermezzo sinfònic de Pietro Mascagni, 1863-1945, fill d'un flequer, eh? Remarquem.

estona l'oient que ens trucava de Badalona, l'Octavi. Digueu quina música creieu que si escau en el programa. Ho podeu fer a través del fixatcomsona@catmusica.cat o bé a través de la nostra bústia, el 607-47-3305. I qui diu un suggeriment musical també diu reservar-vos una darrera melodia. Per exemple, podria ser aquest intermezzo. Fixa't com sona.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. Per començar la sessió d'avui, la que acabaria sent l'última gravació del trompetista Kenny Wheeler, d'aquest músic canadenc, establert a la Gran Bretanya, que va reunir als estudis Abbey Road de Londres el desembre del 2013 el quintet que integraven el saxofonista Stan Sulzman, el baixista Chris Lawrence, el bateria Martin Franz i el guitarrista John Parricelli. Benvinguts.

Magic Show és aquest tema, una cançó del trompetista Kenny Wheeler per al quintet britànic que integraven Stan Sulzman al tenor, John Perricelli a la guitarra, Chris Lawrence al contrabaix i Martin Franz a la bateria.

Aquesta altra composició de Kenny Wheeler es diu All Time, una altra de les trobades amb el seu quintet el desembre del 2013 als estudis Abbey Road de Londres per fer la que acabaria sent l'última gravació del músic. Un recull que el segell SM va publicar pòstumament després de la mort sobtada de Wheeler i coincidint amb la data del que hauria estat el seu 85è aniversari, el 14 de gener del 2015. L'àlbum es diu Songs for a Quintet.

Kenny Wheeler, amb aquesta altra banda, amb dos guitarristes, John Abercrombie i John Parricelli, i amb Anders Jormin al contrabaix.

Penny Wheeler i un dels seus originals, One of Many, tocat en quartet amb els guitarristes John Abercrombie i John Parricelli i el baixista Anders Yormin. En la seva carrera londinenca, Penny Wheeler va treballar entre l'escena post-bop i l'experimentació de músics com Evan Parker, Dave Holland o Derek Bailey. Però també parlava del seu gust per compositors com Carlo Gesualdo, Claude Debussy i Paul Hindemith.

Una partitura d'inspiració clàssica, aquesta New Suite de Kenny Wheeler, amb una banda que dirigia Tony Faulkner i amb el pianista John Taylor i el guitarrista John Parricelli. Un altre dels músics que ha proposat a John Parricelli en diverses ocasions aquestes combinacions de trompeta i guitarra és el suec Lars Danielsson. El 2023 va propiciar la trobada en trio amb Parricelli i el trompetista finlandès Verneri Pohjola al Chateau Palmer, aquest celler bordelès que sponsoritza un projecte que uneix la cultura del vi i la del jazz. El resultat en va ser el treball trio, publicat pel segell Act, que comença amb aquest tema dedicat justament a l'atmosfera idíl·lica del castell.

La calma del castell, amb trio Lars Danielsson, John Parricelli, Venery Poyola, evocant la calma del Chateau Palmer.

conversa íntima del baixista Lars Danielsson, el guitarrista John Parricelli i el trompetista Werneri Pohjola al voltant de les cançons originals de Danielsson. Aquesta es deia Gold in Them Hills. John Parricelli, qui introdueix aquesta altra composició del baixista Lars Danielsson per un altre projecte, Tarantella. El trompetista en aquesta gravació és Matthias Eck.

El baixista Lars Danielsson combinant el so del trompetista Matthias Eck, del guitarrista John Paricelli, del pianista Lasek Mozder i el bateria Eric Harland al projecte Tarantella. Lars Danielsson també signa el tema amb el qual tancarem el tango magnífic. En aquest cas, John Paricelli es troba amb el trompetista Orve Henriksen. Tornem demà. Bona nit.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

Tot seguit us convidem a sentir el Requiem Kehel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completat per Franz Beyer. Els intèrprets seran la soprano Gabriele Idereis, la mezzosoprano Alison Brauner, el tenor Markus Ullmann i el baix baríton Markus Volpert, acompanyats pels Kellner Cantorei i la Johann Christian Bach Academy, dirigits per Volker Hempfling.

0: Acabem de sentir el Rèquiem Kehel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completat per Franz Mayer en la versió de la soprano Gabriele Idereis, la mezzosoprano Alison Brauner, el tenor Markus Ullmann i el baix-baríton Markus Volpert amb els Kölne Kantorei i la Johann Christian Bach Academy, dirigits per Volker Hempfling.
1: Nocturn.
2: Música del compositor alemany Max Bruch per continuar la nostra programació. Sentim l'adagio per a violoncel i orquestra Kol Nidrei, opus 47, basat en temes hebraics. Ens acompanyen Pierre Fournier, violoncel, i l'orquestra Lamouré, sota la direcció de Jean Martinon. És un enregistrament de l'any 1960.

0: Música de Max Bruch, composta l'any 1881 i basada en temes hebraics. Kol Nidrei és un adagio per a violoncel i orquestra, el seu opus 47, que sentíem en un enregistrament de l'any 1960 a càrrec de Pierre Fournier, violoncel, i l'orquestra Lamouret, sota la direcció de Jean Martinon.
1: Catalunya Música.

0: Acabem de sentir la Salve Regina de Tomàs Luis de Victòria, interpretada per l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir el Concerto Grosso en re menor opus 6 número 10 de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Iona Braun en un enregistrament de l'any 1981.

És el Concerto Grosso en re menor, opus 6, número 10, de Georg Friedrich Händel. Sentíem l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Yona Braun.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit, el flautista Emmanuel Paut i el pianista Eric Lesage ens ofereixen la versió per flauta i piano de la sonata per violí i piano en la major de César Franck.

0: Acabem de sentir la versió per flauta i piano de la sonata per violí i piano en la major de César Franck, en la versió de Manuel Paut, flauta, i el pianista Eric Lesage.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara una peça de Carlo Gesualdo. Sentirem el Miserere a sis veus que forma part del recull de responsoris publicat l'any 1611. Ens acompanya el vocal consort Berlín que dirigeix James Wood.